0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Catena Codina Best Moments.
1: Avui tinc per aquí el Jair Domínguez.
2: Ah, sí?
1: Home!
2: Ah,
1: espero que no sigui
3: Jair.
1: Molt.
3: Hola, Jair.
2: Guapo, que ets ben parit,
4: passa,
2: hòstia.
4: Home, passa.
1: Què passa, merdosos?
4: Yeah.
1: Avui explicaré jo l'acudit, eh?
4: Ah, sí?
1: Va sa majestat el rei d'Espanya.
2: No, ui, no, no, no. No,
4: els diques,
3: para, para.
4: I menys aquí.
2: No, no volem denúncies. No?
1: Això és a la farmàcia.
2: Sí.
1: Entra un tio i diu...
2: Què diu?
1: Nois.
4: Diu nois?
1: Fa 9 mesos vaig venir a comprar condons i no en tenia. En té ara o què? I diu, sí senyor. Diu, doncs ara fotis els pel cul i doni'm un paquet de bolquers.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries. Única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
2: Felicitats pel programa.

molt bon dia. Benvingudes i benvinguts al Matina Codina RAC 105, les 6 i 30 segons d'aquest últim dia del mes de setembre. Encantat de ser-hi aquí acompanyant-te a una hora que no és ni mig normal, les 6 del matí. Sí que és veritat que hi ha molta gent que us desperteu a aquesta hora. I si és així, doncs bon dia, endavant, lleganyes fora, ens rentem la cara, ens posem guapos, guapes, una mica perfumadets i a menjar-se el dia. Aquest dimecres ja, eh? Fent el que facis, de tot cor, un agraïment ben profund i ben sincer de l'Ernest Codina. Un plaer ser-hi aquí, despertant Catalunya des de la ràdio. Va, que ja li tenim el peu, el coll, en aquesta setmana. Com sempre, començarem explicant el temps. Avui dia ennuvolat, però càlid. Recordem que ahir va ploure bastant, sobretot a la costa mediterrània. Una bossa de tempestes que va anar pujant i va anar arrossegant, va anar escombrant de sud a nord, deixant més de 100 litres en alguns punts de les comarques de Barcelona. Què passarà avui? Doncs, home, tindrem molts núvols i ruixats de tarda dispersos entre l'interior de Lleida i de Tarragona. Temperatura més alta avui, amb xafogó. La pròxima matinada alguna tempesta a la Costa Brava i divendres a última hora s'iniciarà una altra situació de llevant. Aquesta vegada llevantada, veurem quin serà el calibre d'aquesta llevantada. Després ho explica la Mònica Usart. Com dèiem, va, tirem-nos de cap al dimecres des de les 6, des d'ara mateix i fins a les 11 del matí. Tot el dia amb vosaltres per desplegar l'espectacle radiofònic més surrealista del dial, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies per ser-hi i us ho compensarem, de veritat que us ho compensarem. Us espera bona música, alegria matinal, molt cafè, jo ja porto un parell, les notícies del dia i tota la companyia que et demana el cos mentre et prepares per anar al Matadero. Avui el Sergi Ferrer parlarà de manifestacions, n'hem vist moltes aquests dies, i els diversos tipus de gent que t'hi pots trobar a una mani si decideixes apuntar-te a la protesta. A més, avui per tancar el mes de setembre ens visitarà el nostre tarotista, Sandro Feil, per tirar-nos les cartes per conèixer quin futur hem d'esperar de cara al mes d'octubre, ara que l'actualitat està mogudeta amb tantes notícies. I repassarem què han donat de si els millors programes de tele del Prime Time, avui amb el focus especialment posat amb l'estrena de la Travessa VIP de TV3, escoltarem alguns moments, algunes declaracions, també, evidentment, doncs, altres programes, l'entrevista del Ferran Adrià a la Revuelta, per exemple. I què més? La Mar Puga filtrarà el més destacat de la vida dels famosos a la secció dels dimecres de la Crònica Social del Corazón. I un matí més, tota la informació de servei, més enllà del temps, doncs també la situació del trànsit i les últimes hores que vagin sent notícia fins a les 11 del matí. De tot cor, un petó, un honor acompanyar-vos des de la ràdio i que comenci la festa. Avui, a més, festa literal, tu. Un dels números 1 que ha sacsejat a Eivissa i al món sencer durant la temporada estiuenca són els neerlandesos Another. Aquesta ja la coneixes, es diu Talk to

0: Sergi Ferrer, amb aquesta última hora que ens arriba des de Nigèria, n'hi ha per llogar-hi cadires.
1: Ostres. Vull presentar-vos el ballarí nigerià Benjamin Daniel, també conegut com a Ben Dancer, el Ben Ballarí.
2: Vale.
1: No? És com si l'Alan es digués l'Alan Imitador, no? O fins i tot l'Alan Cal.
3: Què passat que ets,
1: eh? Intentarà batre un rècord mundial.
4: Ai, va.
1: De ballar sense parar durant 7 dies sencers.
0: Ja m'he cansat.
1: 7 dies sencers ballant.
0: És que ni que em fotin 3 dies o 7 dies, la meva música preferida.
1: Encara que soni això, Ernest, pulla.
3: M'encanta!
0: Si fos... Jo et podria aguantar 7 dies ballant balades, perquè no hi ha aquesta exigència física.
2: Anda, que no estava jo 7 dies de fiesta por ahí.
1: No, però ell ho farà sense drogues. La ballarina índia Shruti Sudhir, sabeu qui és?
4: Sí.
1: Té el rècord actual de 127 hores ballant sense parar quan tenia 16 anys.
0: Hola, però sense dormir, que no ho entenc. Com dorm, com s'alimenta, com pixa, com caga. Tinc molts dubtes, Sergi!
1: És resistència física, i per s'estar preparant a través d'una dieta específica, estava bevent molts líquids, que jo crec que és contraproduent.
3: És pitjor.
1: Perquè després hauràs de pixar.
3: Clar.
1: Jo crec que el que és menjar i pixar i tot això ho hauràs de fer mentre balles.
0: Pots fer-ho ballant.
1: Clar.
5: Sí. Ha de ser guapo, eh?
6: Home, cagar és difícil, també.
1: Sí, no, perquè has de fer com perreo. Saps? Ja. Perrea hasta el suelo, vale.
3: Perrea,
1: has de ser una mica creatiu.
0: No sé, veig que no et saps les normes d'aquest rècord Guinness, eh?
1: La notícia dona perquè dona. A mi m'ha semblat curiós, però perquè jo a vegades això ho penso. Mira si sóc idiota, que jo durant molt de temps he pensat sempre. Després de les campanades, just quan el primer segon de l'1 de gener, si jo en aquell moment, per exemple, faig... Sóc el primer que ho fa del 2026.
6: És veritat.
3: Perquè ho està fent algú.
0: Però no hi ha un agent certificador del Rècord Guinness per apuntar aquesta merda.
1: Ja, però jo ho penso.
6: Però si llavors, el fes venir, sí.
1: Clar, i jo crec que aquest Benjamin va dir, escolta, segur que no hi ha ningú que hagi mai estat 7 dies ballant, però tampoc crec que necessitem com a humanitat algú que balli durant 7 dies.
0: Què hi guanyes, més enllà d'aquell diploma que t'envien a casa?
1: És que el del Rècord Guinness, allò del tio que més lluny ha tirat una pilota, vale, però 7 dies fent la croqueta...
0: Quan comença el rècord aquest, ho diu aquí o no? Per seguir-ho una mica.
1: Estan acabant de decidir, perquè si plou han de canviar la localització i ho faran al pavelló.
0: No ho sap,
1: eh? Llavors, de moment serà a finals, i si no, pues a inicis.
0: Pregunta molt ràpida.
3: Finals de què?
0: Pregunta molt... Va... De veritat, o sigui, teniu la virtut per exaurir-me la paciència i mira que en tinc.
1: Això també és un rècord.
0: Sí. Amb què us veuria? Amb quin tema us veuríeu amb cor d'aconseguir un rècord Guinness, ara en dic
2: jo? Jo veiem partits del Leo Messi.
1: Jo menjant nuggets, crec.
0: Marc Puga?
3: Jo lligant amb qui vull.
0: Lligant amb qui vull. Veia sobrada, no, la tia aquesta?
1: Mare. Imagina't, durant 7 dies.
0: Jo pensava que era dir, fent-me pesada amb la meva música, que això...
3: No, zero. Això ja zero, el tens, zero, zero. És que no ho penso.
0: Xavi Cazorla?
6: Sent molest.
0: Ser un tio pesat, eh?
1: Sí. Jo crec que tu em disputes a mi el dels nuggets i jo el de ser molest a tu.
5: Sí, estaria enrollándome con Florentino Pérez.
6: ¿Qué dices?
5: 7 días seguidos.
1: Enrollándote, Josep?
5: 7 días y 7 noches, ¿vale?
3: Que maco.
5: M'ha pillat.
1: Estaves en directe.
0: Jo crec que...
5: José la Calva.
0: Menjant xurrasco.
1: Jo, quin susto però... fins que has dit asco, Ernest. No cal, tampoc. La fama no pot ser.
5: Oye, que coma lo que quiera.
0: Exacte.
5: Claro.
1: Dijo, sí que té ganes de ser famós.
7: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Els ratpenats ens podrien matar a tots.
1: Sí, sí, compte, molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones.
2: El
1: murciélago! Aquest any, només aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
0: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
1: Bueno, és, ja està.
0: Estava tan tranquil.
1: Desbloquejada, preocupació desbloquejada.
3: Però per què passa això? No ho entenc.
1: 86 atacs de gener a setembre, quan l'any passat, en tot l'any passat, n'hi van haver 70.
0: Ja sé per què. I és que, no sé si ho sabeu, però, és a dir, no sé si en recordeu, però vam explicar aquí al Matina Codina que aquest any hi havia menys mosquits.
3: Clar.
0: Sí. Llavors, sí, clar, sí, no en tenen prou amb els mosquits, clar, i han d'anar a menjar... Clar.
3: Persones.
1: Clar. Sí, no sé, també són bastant emprenyadors, els éssers humans, vull dir que jo, si fos ratpenat, també tindria aquesta tentació.
3: Sí, perquè reaccionem divertit. Molt quan bé. Hi ha un ratpenat, com... Ai, ai, ai! Bueno, se m'enreden en el pelo. No, Alan, no se t'enreden en el pelo.
4: A mi em fan por.
0: El tanto amb els ratpenats i... A veure, acabem la notícia curiosa, perquè quan anar de ventre es converteix en una urgència, es poden fer coses desesperades...
1: Sí, suposo que tots us hi heu trobat, no? Amb alguna que la tortuga ja comença a treure el cap i és qüestió gaire...
0: En sé d'un que s'ho va fer a sobre fa poc a la Meridiana.
3: Què dius?
4: Ah, sí?
5: Com?
1: Què dius?
4: Per aquest equip?
3: Com et va passar?
5: Què et va passar?
0: No, un amic meu. No vaig ser jo.
1: A la Meridiana conduint.
0: Sí, va tenir mal de ventre, es va trobar allà amb un embús, i a més hi havia policia, hi havia la Guàrdia Urbana per allà i tal, i...
3: Va dir, papeles, i pues mira,
0: va dir, no tinc alternativa, no puc deixar el cotxe aquí al mig ara mateix, va agafar una tovallola que tenia per allà.
1: Ostres,
0: i...
3: Que me cago.
4: Quina pura.
0: Bueno, escolta, coses que passen. A veure si el següent protagonista supera la meva història. Endavant.
1: Sí, com a mínim el supera en desesperació. Això ens porta a Texas, als Estats Units, que un conductor també anava amb cotxe i va sentir la crida de la natura.
5: Ai. S'està fent caca.
0: Ja es va entenent.
1: He d'alliberar Willy i necessitava urgentment anar al lavabo i es va aturar en un supermercat per utilitzar el lavabo del supermercat. Ara bé, en aquell moment es va adonar que el supermercat estava tancat.
3: Oh my gosh!
1: Quan ja ho veus a venir, ho tens a tocar.
3: Sí, sí.
1: I llavors està tancat. Què va fer? Doncs va tirar pel dret i es va encastar amb el cotxe. Ostres. Contra les portes del supermercat.
3: Ah, molt bé. Així per guanyar temps.
1: Només per poder accedir al lavabo.
5: Molt bé.
1: Sí,
5: molt bé.
1: Sí, sí. I realment va encastar el cotxe, va fer malbé a les portes del supermercat, va entrar amb el cotxe literalment dintre. Ostres. Del supermercat.
0: Decisió extrema.
5: Està cagant molt.
1: I se'n va anar...
0: Però hi va arribar, va arribar a la tassa.
1: Mira, és el més interessant de la notícia i és l'únic que no expliquen.
3: No va arribar perquè li va dir, hòstia, hem de fer un party ara, tu tens paper, i llavors va dir, pues em cago al capó ja.
0: Escolta, no passa.
1: Home de 60 anys, una dada també.
3: Ai, home, ja sé qui és.
0: Coses que passen.
5: Hi ha molta gent que o és a casa seva el seu o no pot, eh?
0: Ja. Jo cago 3 vegades al dia. Va, molt bé, va, ja està.
3: Deus uns tordos com un braç de bebè.
0: Prou. Pardo, moltes gràcies.
1: Mira, vaig a la raó.
6: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Va, seguim despertant Catalunya i us expliquem ara mateix que dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys. La nit d'hotel ja rot dels 167 euros de mitjana i cada vegada hi ha més demanda. Però també ha canviat el tipus d'hotel.
1: Què?
0: Sí, n'hi ha menys d'una, dues i de tres estrelles i molt més de quatre i de cinc.
2: Ara.
3: I sabeu per què és això? Perquè estan repartint estrelles als hotels sense mirar realment si l'hotel ho mereix.
1: Què dius?
3: Tu t'apuntes a una pàgina i et regalen dues estrelles. Et subscrius a una newsletter d'aquestes, tres estrelles més.
2: Newsletter.
3: Calleu. Què ha de tenir? Calleu. Què ha de tenir un hotel perquè tingui cinc estrelles de veritat? He fet una llista de mínims imprescindibles.
1: Un cel?
3: No, calleu tots menys jo. Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de cinc estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
1: Sí.
3: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterwall de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de cinc estrelles.
0: Tota
3: la
0: raó. Va, però també m'agradaria veure com et dutxes. Vull dir, veig, m'imagino una dutxa molt freestyle.
4: Es baralla,
0: no?
4: amb la manguera.
3: Clar, no. Sabeu per què la lio? Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa. No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
0: no ni... fred calent. No fotis més mànegues, més coses per girar.
3: Si no puc triar més coses, més condicions per tenir 5 estrelles, si no puc triar de manera clara la temperatura de l'aire condicionat de l'habitació, tampoc és un 5 estrelles. L'aire condicionat funciona els dimecres, quan ell considera. Si em dones unes sabatilletes on no m'entra el peu i la sola més fina que un dinar 3, no és un 5 estrelles. I el gorro de dutxa tampoc el vull.
1: Oh.
3: Perquè si va a la mar, vale, però si va a l'Alan Lillo, per què vol un gorro de dutxa?
0: No, a part, només per la imatge que ofereixes quan em mires al mirall, ja no val la pena.
2: Terrible. Ningú li dona gust.
3: I si em dones un gel, que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
1: Ui.
3: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
1: A mi no gusta el condicione.
4: Ah, sí.
1: Sempre hi ha un bote
0: fit que podria condicionar. Sí, no hi és a l'hotel. Oh. El condicionador no hi és, normalment.
3: Després, l'assecador ha de secar.
0: Ah,
3: és l'única cosa que li demano als assecadors dels hotels, assecar. I que si me'l vull emportar a una altra habitació, per què el connectes com si fos un boli de banc? I després, la nevera petita del minibar no pot fer més soroll que frigories aporta el producte.
0: Perdona,
3: no refreda.
0: I si la tens, posa-hi material. Jo, que vaig molt d'hotel, i hi ha moltes neveres buides.
2: Sí. Buides, moltes.
0: Quina decepció. Escolta, una aigüeta de cortesia, carinyo.
3: Exacte. I si hi ha més coixins que persones allotjades, malament, també. I el coixí no pot ser que estigui... Ha d'estar en un punt mig, entre una roca calcària i un mitjó.
0: Bueno,
3: et demano una cosa mitja.
0: Està ple d'àcars, els coixins.
3: Quin fàstic. I una altra cosa, Ernest, baixa'm la música.
0: Aviam.
3: Si quan surto de l'ascensor, els números de l'habitació a la paret no s'entenen, a la primera, jo me'n vaig de l'hotel.
1: Oh.
3: Què vol dir? Una fletxa a la dreta, del 406 al 477,
1: sí.
3: I l'altra fletxa a l'esquerra, del 109 al 13. I jo tinc a 202. On dormo jo?
1: Claro.
3: He dormit moltes vegades a l'ascensor. I quan per fi vaig a dormir, només demano dues coses més i amb això acabo. No haver de provar 11 interruptors per apagar el llum, que sempre acaba sent l'interruptor 12, que t'has d'aixecar perquè està al rebador.
2: Sí, és veritat. Oh, molta ràbia.
3: I després, no haver de fer servir una radial per poder ficar els peus dins dels llençols. Com fan el llit aquesta gent que se m'ha tallat la circulació del peu i només són les 12?
0: Jo demano, sempre hi ha un mínim, també, Sergi, amb això que et disposen molts lavabos, no? Que si em poses dues o tres coses, mica de pasta de dents petita, no? Jo què sé, el gorro de dutxa, fins i tot hi ha espongetes i tot. Hòstia, posa-m'ho tot. No em posis dos o tres elements i deixis la fulla d'afaitar, que jo la necessito.
3: Ara, clar.
0: Jo tinc una barba que semblo...
1: Jo tinc una quantitat de pintes a casa.
0: Ah, veus? No. Doncs escolta'm, potser menys hotels i més bons, no?
3: Sí, senyor,
0: Sergi?
3: És la conclusió.
5: El precio de la vivienda que se ha disparado...
6: Últimament, tot són males notícies.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: molt bé en la seva vida personal, però també en la seva vida professional, la Shakira, amb aquests concerts que està fent al Macondo Park, amb moltes col·laboracions, pròximament Maluma. Aquest cap de setmana vam veure l'Alejandro Sanz. Estarem molt pendents des de RAC105 de tot el que es vagi esdevenint i succeint en el tour, en la residència més que tour de la colombiana. Bon dia, Mònica Usà.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Home, content de retrobar-te, perquè aquests dies estàs fent una intermitència que jo no la porto bé, la veritat.
1: No, ja ho sé, ho sento molt. A vegades la vida apreta.
0: No, però tu ets la titular, això, la gent ja ho sap.
1: Com va anar amb el Nil?
0: Bé, és un nano, com t'ho diré, tímid, no?
1: Tímid i podria ser sa mare, i tu son pare.
0: Sí. Bueno, això no millor que no m'ho diguis a mi. Ja tinc una crisi ara mateix edatista.
1: Val, no
0: important. Però no, molt bé, home. Tot el departament de meteorologia d'aquesta casa, grans professionals.
1: Clar que sí,
0: i
1: home.
0: El més important, grans persones.
1: Sí, també. Bona gent. Els del temps en general crec que són bona gent.
0: Sí, i a més, últimament heu d'estar molt pendents de tot el que va passant, perquè ahir, per exemple, hi va haver molts ruixats, no?
1: Sí.
0: On van caure més litres, Mònica?
1: Doncs mira, 116 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí. És el registre més important que tenim, va ser més avançat al dia, és a dir, durant el matí, primera hora, ja va començar per Tarragona, van avançant cap a la costa central, comarques de Barcelona, després cap a les comarques gironines, i la quantitat més elevada que tenim ara són aquests 116 de Torroella. 107 a Cassà de la Selva, 82 al Prat de Llobregat o 76, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona. Va caure molta aigua ahir, hi va haver molts problemes, moltes inundacions, molts problemes també amb les alertes als mòbils, que si la nit abans, que si ahir al matí, que si tot plegat, bueno, que si nosaltres sí i ells no, bueno, hi ha aquí un debat obert.
0: És que no ha de ser fàcil, eh?
1: No. I a cada pluja torrencial tindrem el debat obert una altra vegada.
0: Sí, ara he llegit que potser es canvia el so, no?
1: Sí, depèn de si és una cosa de córrer al pis de dalt que...
0: Córrer és la que tenim ara, no? L'alarma?
1: Jo crec que aquesta hauria de ser córrer i la de demà plourà, que jo sempre he pensat que no calia una alerta al mòbil per això, sinó més aviat escoltar els mitjans de comunicació o informar-se per xarxes socials o les vies oficials.

0: Doncs canviaré el so. No ho sé, veurem.
1: Bueno, a veure com acaba el tema. Quin, sí. Què hem d'esperar d'avui, del
0: doncs
1: dia d'avui?
0: Doncs mira, no fem net, avui, tot i que no hi haurà els aiguats d'ahir, sí que es formaran de nou algun ruixat, sobretot a partir de mig matí i migdia, entre el Pirineu, també prelitoral, sobretot de Tarragona i Catalunya Central, i a la tarda també Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. La resta, cel mig ennuvolat, amb força boires ara de bon matí. Avui pugen les temperatures i bufarà el vent del sud, ho farà sobretot a les comarques gironines, on podem tenir valors que superin els 30 graus, com també podria passar cap a les Terres de l'Ebre. I a partir de demà comença a baixar la temperatura amb un descens més evident entre divendres i el cap de setmana i tornen les pluges més intenses demà a la tarda, sobretot a la meitat oest de Catalunya.
1: Demà a la tarda, tornen les pluges. Molt bé, Mònica, doncs ho anem seguint,
0: ho anem seguint.
1: I les temperatures que pugen i baixen, jo m'ho he dit...
0: On avui vas... pugen, avui pugen.
1: Avui m'has dit on vas tan abrigat, i que és que no ho sé, i és que m'he perdut,
0: Avui fa calor.
1: Bé, ho anem explicant a RAC 105, gràcies, Usart, i ara Ginestà i Nil Moliner amb una de les cançons precioses que hem acollit com a novetat. Es diu Amb qui estaràs?

0: una cançó preciosa, però també té la seva part dura, eh? Si escoltes la lletra, segurament hi has tingut algun desamor al llarg de la teva vida, exerceix de mirall, d'aquelles que agraden, però també fan una mica de mal. 6:33, 30 de setembre, últim dia del mes. Bon dia, Catalunya. Estem aquí despertant-nos a RAC 105 amb el cafè i també la premsa. Així us podem explicar les notícies del dia, a veure què hi ha. De moment heu de saber que desenes de persones han passat la nit acampades a Barcelona, a la plaça Catalunya, per defensar el dret a l'habitatge. Aquesta és la novetat. Sembla que l'acampada s'extén també a la capital catalana. Ha començat a Barcelona unes hores abans que el BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, publiqués els dos decrets d'habitatge. Entraran en vigor avui mateix, però divendres s'han de votar al Congrés. El PSOE i Sumar demanen altura de mires, però Junts diu que votarà i l'Esquerra i Podem creuen que fan curt aquestes mesures. Això quan la Generalitat ha anunciat una bateria de mesures per accedir a un habitatge. Per exemple, comprar pisos a mitges amb els ciutadans de més de 40 anys. És el meu cas. M'interessa. O un fons per comprar els habitatges de persones a un punt de ser desnonades. L'oposició acusa el PSC d'improvisar. No sé, s'haurà d'explicar molt bé tot això. De moment també us he de dir que Protecció Civil manté unes hores més alerta per inundacions després d'uns aiguats que han causat sobretot afectacions de mobilitat. Els bombers han atès 860 avisos i a Gavà han rescatat una mare i el seu nadó. També es van cancel·lar un centenar de vols al Prat i van tancar 5 escoles. Per tant, el temporal d'ahir va tenir afectacions sobretot amb el tema de la mobilitat. I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira, l'exsecretària d'Esquerra, que viu a Suïssa, estava acusada de desobediència. Avui, per cert, continua el judici contra els 4 policies espanyols acusats de treure-li un ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. I l'Ajuntament de Sabadell estudia sancions contra el regidor de Vox que va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels comuns. A banda, el partit estudia portar César Gil als tribunals. El regidor ultra i treu ferro i diu que s'ha tret de context. Sempre diuen el mateix. I el Museu de Ciències de Granollers desmenteix les afirmacions del Departament de Salut i afirma que els ratpenats no contagien la ràbia. Bueno, ja, en què quedem? Matisen que només passa als països on la malaltia és endèmica. No és el cas de Catalunya i afegeixen que les ratapinyades no ataquen persones. Home, després del susto d'ahir, menys mal, un missatge tranquil·litzador. Pel que fa als esports, el Brasil allibera Rafinha, que tornarà cap a Barcelona i no viatjarà a l'Índia. El davanter, que va notar unes molèsties en l'amistós contra Austràlia i Carlo Ancelotti, ha decidit deixar-lo tornar a Barcelona per precaució. Des del Brasil apunten que no té res greu, només té un petit edema, però no volen córrer riscos. I els culers ens n'alegrem, t'he de dir. I acabem explicant que Lamine Yamal va liderar la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán. L'estrella del Barça va marcar 2 gols i va repartir una assistència a Marc Pubill. Pel que fa al temps, ha vingut ara la Mònica, però si no ho heu sentit, heu de saber que avui no s'esperen les pluges torrencials d'ahir, però sí que es formaran alguns ruixats a partir de mig matí, aquí i allà, i no amb la contundència de la jornada. I passen 6 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb les efemèrides, la Mar Puga i també l'Arnau Mulet, que avui ens parlarà dels ulls verds. M'encanten els ulls verds. Ara tornem.
1: RAC 105 Barcelona. Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
2: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
1: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
2: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
3: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
9: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, Manu.
10: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: Huele. Va.
11: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
10: ¡Venga!
12: Bon dia, Rocinci.
13: Sou una passada.
14: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
15: I... Els remembers que poseu.
12: Vull escoltar-vos cada matí.
16: Tots els presentadors, els locutors...
14: Sou els millors.
13: Tots, m'encanta.
14: Seguiu així.
16: M'agrada molt.
13: Anim, Toni.
16: Vinga, va, som-hi. Rocinci.
17: Matina Codina.
18: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiotes.
17: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: amb l'energia, la força i l'exuberància d'aquesta britànica que es diu Ray, el més pur estil Beyoncé. Això era Where's My Husband. Mira, no sé, no sé, no sé on està la nostres parelles, però la Mario estem solters aquí a l'estudi.
1: Sí, solters, però bé, bé,
0: la gent, contents. La gent es pensa que hi ha tema entre tu i jo, però no.
1: Sí, s'ho pensen molt. Tu i jo també ho alimentem bastant, hem de dir.
0: Sí, però bueno, perquè, mira, mentrestant ens distraiem. No?
1: Sí, ens agrada.
0: Està bé. Total. Escolta, la Mar Puga m'ha fet una declaració, una sentència avui. Diu,
1: sí.
0: Des que vaig caure i em vaig lesionar el peu, ahir a la nit va ser el millor moment.
1: Sí, o sigui, mai cap dia m'havia despertat tan feliç com avui després de viure el que vaig viure al Teatre Tívoli de Barcelona, i no exagero si us dic que això... Ernest, saps el típic, no? Això passa a les oficines o tal, que ve una persona mega feliç i dius, uau, aquesta nit ha punxat, no?
0: Sí,
1: han tingut
0: sí,
1: relacions.
0: Sí, sí.
1: Doncs el meu cas és vinc extremadament feliç perquè pel mamma mia que vaig viure ahir.
0: Millor que intimar amb l'home dels teus somnis?
1: Sí, actualment, sí, sí. En el context que estic, sí. O sigui, una cosa...
0: Sí, perquè tu ara no et pots permetre una gran empotrada, eh?
1: No, estic més àgil del que et penses, eh? Però vaig anar amb la meva bota ortopèdica, que sí. Jo patia, vaig estar a punt de no anar-hi, eh?
0: Sí, encara no m'ha explicat on vas anar.
1: Era l'estrena oficial ahir de Mamma Mia, el musical, al Teatre Tívoli de Barcelona. Em van convidar. Tracte perfecte, em van posar el passadís, estava jo molt bé amb la meva cameta allà alçada.
0: Molt bé.
1: I bueno, va ser... O sigui, coixa, vaig acabar ballant.
0: Aquí el guapo, el més guapo, més allà que suposo que el repartiment deu ser extraordinari, no?
1: Perfecte.
0: Han fitxat bons actors, bones actrius.
1: Molt bons actors, molt bons, sí.
0: Aquí la gràcia, pel que estic veient, és que sents la lletra en castellà i, per tant, entens tot el que diuen les cançons d'Ava,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, el que tenen els musicals quan sí. Es fan aquí, que es tradueixen, no?
0: Però,
1: i molta
0: clar,
1: gent...
0: A mi, per exemple, el Gimme, Gimme, Gimme, Dame, Dame, Dame...
1: I hem de tenir en compte que estem escoltant les versions de fa uns anys, quan va venir a Barcelona, que protagonitzava la Nina, el musical.
0: Sí. Ara... Estan millor ara, creus, que
1: està
0: abans?
1: Diferent, però no pitjor, eh? O sigui, està ni millorat ni empitjorat. Per mi és, hi ha una escenografia increïble, un cos de ball perfecte, i em vaig enamorar d'un dels protagonistes, que es diu Marc Parejo, és el que fa
0: estrany,
1: de Sam.
0: Que estrany.
1: I ho dic des d'aquí, faig una crida a l'amor, perquè realment surt a l'escenari i dius, bueno, se't cauen les calces parlant clar i català.
0: Ai, ai, ja en saben els directors
1: home,
0: de càsting.
1: Saben.
0: Ja en saben,
1: no, no,
0: ja, ja
1: no,
0: en saben.
1: No.
0: Molt bé, doncs recomanable.
1: Molt recomanable.
0: Per tothom, si us agraden els musicals, anar a veure Mamma Mia al Teatre Tívoli. Fins quan?
1: Estan de moment fins al 20 de desembre. Queden poques entrades, també us diré. Ja han omplert bastant. Però aneu-hi, aneu-hi, perquè si podeu és una oportunitat. Jo vull anar un cop al mes.
0: Avui hem començat el dia... amb aquesta recomanació de teatre, la Mar Puga enamoradíssima, entusiasmada amb el musical de Mamma Mia. Però anem ja amb les efemèrides. Va, avui, 30 de setembre, què es commemora?
1: Doncs mira, avui fa anys que s'estrenaven els Picapedra. Va començar la televisió als Estats Units un 30 de setembre del 1960 i va continuar gairebé fins al 66.
0: Bilba! Veus, aquella època no es contaminava, com que anaven amb el troncomòbil.
1: I celebrem que avui fa 180 anys que aplicaven per primera vegada l'anestèsia. Es va fer per extreure un queixal i va ser tal data com avui.
0: Menys mal, t'ho imagina't fer-ho, com diu la meva mare, a l'Ovivo.
1: No, m'amoro. No, no.
0: Hi va haver aquest cas a l'Hospital de Granollers d'un senyor que recordem que no el van adormir bé i va sentir tota l'operació d'hepaticitis, que allò va ser l'hòstia en patinet.
1: I el 2004 a Catalunya, la sanitat pública començava a administrar gratuïtament la píndola de l'endemà, del dia després.
0: Que, malauradament, encara se sol·licita i es demana malament a les farmàcies, perquè això, recordem, que és en cas d'absoluta emergència,
1: sí.
0: No fa d'anticonceptiu. És que deixen fer de doctor, perquè és que hi ha molta gent que ho fa servir malament. Oh, que maca! Desayuno con diamantes.
1: Oh, la pel·lícula preferida del meu pare. Desayuno con diamantes. Fa 102 anys que naixia l'escriptor Truman Capote. I sona la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que és l'adaptació de la novel·la del Capote. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Quins temazos avui, no? Escoltem Álvaro Soler, perquè és un cantant que parla molts idiomes, català, alemany, castellà, italià, anglès i japonès, i és que avui és el Dia Mundial de la Traducció.
0: A mi m'és igual que sigui el Dia de la Traducció. Ara ho tradueix tot el ChatGPT.
1: Això és veritat.
0: No, m'encanta aquesta cançó.
1: A mi també, la feia molt a fumba, jo.
0: Recordes bloquejat i que sexy que és el puto Álvaro Soler.
1: Molt.
0: Aniversaris dels famosos. Va, endavant, Puga.
1: Avui un company nostre, el periodista Víctor Amela, fa 66 anys. Des d'aquí el felicitem. També l'actriu Mònica Belluc, de Matrix, en fa 62. El pilot de Fórmula 1, Max Verstappen, en fa 29. També l'actor Bryce F., que el podeu veure ara a Toda la Verdad de Nuestras Mentiras de Netflix.
0: Paquita Salas, no?
1: O Paquita Salas, en fa 38. I anirem amb música, tres cantants, començant per la Míriam Rodríguez. Esta vez voy a decir puedo. Que va sortir a OT 2017, avui fa 30 anys. També la cantant de Sugar Babies.

0: vigilar què poses, perquè és que em quedaria aquesta cançó
1: ja
0: fins al final.
1: Avui em fa 42.
0: I, escolta, Mumford & Sons també està posa en celebració.
1: Posa Mumford & Sons, sí. Va. El músic de Mumford & Sons, Ben Lovett, avui fa 40 anys.
0: Escolta, un bon dia pel món de la música, avui.
1: Sí.
0: 6:48, passen 3 minuts a 6:45. Fixem ara en els astres. Què diu el zodíac?
1: Quins
0: oients tindran sort avui?
1: Si ets balança, avui ets el signe que pot acabar el mes amb bones notícies. Dimecres pot posar davant teu una oportunitat que feia temps que esperaves, una conversa o una proposta d'aquestes interessants. Per tant, molt atent. Si ets taura, ets el signe que avui pot recuperar una il·lusió.
0: Endavant.
1: Una idea que havies deixat potser de banda, avui pot tornar a despertar ganes de fer coses, algú et pot animar o et pot donar un cop de mà i recordar-te per què vas començar amb aquesta cosa. I si ets Géminis, que sóc jo, ets el signe que pot acabar el mes amb una sorpresa.
0: Fixa't.
1: Al final de setembre et pot guardar una escena que no tenies prevista, una invitació, una trobada o alguna notícia que pot canviar per complet el teu estat d'ànim.
0: Quins nervis, no?
1: Ai, sí, estaré pendent tot el dia.
0: Sí. Alguna cosa més?
1: Doncs no.
0: Molt bé, com és la vida?
1: Com és la vida?
0: Gràcies, Puga. Avui gairebé no t'he ni de fer la pregunta.
1: No!
0: Quin hit has escollit per saltar allí?
1: Home, no hem posat ava encara en el que portem de mes. S'està acabant el mes i avui està més que justificadíssim, no? M'he llevat molt feliç, com hem dit, perquè vaig veure Mamma Mia al Tívoli. Inclús amb crosses vaig acabar el musical,
0: sí, fent el tonto,
1: ballant...
0: Ves fent el tonto, que com et tornis a lesionar...
1: Ballant i gravant-me per l'Instagram, a més, sí. Aquesta cançó que sona ara, que és... Waterloo.
0: Doncs comenceu a seguir la Mar Puga per veure les bailongues que va fotre ahir al Teatre Tívoli.

0: tros de clàssic dels suecs ABBA. Tu saps que hi ha a Estocolm un museu dedicat
1: sí,
0: a ABBA?
1: Sí, sí,
0: i no hi has
1: sí.
0: anat, no?
1: Mira, és que jo no viatjo, però per aquestes coses sí. hauria de viatjar. Només per això ni
0: saps qui ha anat o no? Saps qui ha anat al
1: qui?
0: Museu d'ABBA?
2: Matina Codina, abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Molet.
0: Que sí, Arnau? Bon dia.
4: Ei. Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. A veure, jo he anat a Estocolm, sí. He anat a Suècia, sí.
1: Ah.
4: On no he anat ha estat al Museu d'ABBA.
0: Però, a veure, Tòtil, no em vas dir que hi aniries al Museu d'ABBA?
4: Quan... Et vaig dir que m'ho miraria i tal. Mira, vaig estar més a punt d'anar al Museu de Vichy que al d'ABBA.
1: He de dir que m'estava estranyant molt, Arnau Molet, al Museu d'ABBA. He pensat, ho faria per la dona, no, perquè si no, no ho explico.
0: Recordo quan va anar a Estocolm que em va dir, estic mirant, no sé si anirem al Museu d'ABBA i tal, i estava convençut que havia anat.
1: Ha sigut molt bo.
4: Mira, només vam poder fer un museu. Jo recordo que tinc un fill de 2 anys i mig, val? Sí. Llavors vam entrar a un museu, que és el del Premi Nobel,
1: sí.
4: i se'ns va descontrolar una mica la situació. Vale. I vam dir, val, el que no hem de fer és anar a museus d'aquest viatge. I vam anar a molts parcs, vam anar a veure moltes coses a l'aire lliure, saps? Però museus no.
0: Escolta, tu que ets influencer, no hauries d'anar explicant totes aquestes anècdotes amb el teu fill, que les trobo divertidíssimes, ja. no? El Pau?
4: Bueno... Vols dir? No la sé. Gent li interessa gaire, no?
0: A mi m'interessa molt.
4: Tampoc no.
1: Va. Sí, a mi també.
0: És que, els que coneixem l'Arnau Molet ens sembla mentida que pugui ser pare, perquè té un esperit infantil que sembla ell el fill.
1: Surrealista.
4: No? Opa!
0: Escolta'm, avui...
4: Sembla jo el nen, no?
0: Avui parlem...
4: Va.
0: Per cert, molt ràpid, perquè hi va haver inundacions sí. aquí a la Ronda i tal. Com està el trànsit? Està tot bé? Veus algun efecte del temporal d'ahir o no?
4: T'he de dir que el trànsit davant de la porta de casa meva, Santa Laura de Riu Primer, està perfecte.
0: Encara ets a
4: parat,
0: casa.
4: Sí, encara no he sortit avui.
0: Vas tardíssim avui.
4: Vaig una mica tard. No, perquè us ho explico. Jo, avui hi ha un 105 confidencial al qual tu, Ernest Codina, presentes,
0: sí,
4: no?
0: Però, sí, sí. Tinc aquest marrón, sí.
4: Llavors jo, com que vinc d'Osona i ja m'he quedat tot el dia a Barcelona, el que faig és venir una mica més tard pel matí, allargo a la tarda... I ja vaig directament al confidencial també a treballar.
0: Em sembla molt
1: ja
0: bé.
1: Tant,
0: em sembla molt bé.
4: Sí. Va,
0: perfecte. Entrem
4: tot
0: en matèria...
4: i que ja estic al cotxe i que ara surto, amics.
0: Va. Entrem en matèria perquè avui l'Arnau ens parla dels ulls verds.
1: Reina de
0: És que és una cançó de la Sílvia Pérez Cruz que es diu Verde i he pensat que hi quedaria bé. Va, endavant, explica'ns això.
4: Coneixeu algú amb els ulls verds o no vosaltres?
0: Tu els tens verds, no?
4: No, jo els tinc blaus.
1: No, saps què ho
4: blaus, blaus, jo.
1: Jo crec que el meu ex els té verds i la meva amiga Berta també, però no t'ho sé dir si és verd o és blau.
0: No sé, però quina ràbia fa la gent.
4: Sí, jo crec que la Berta els té verds.
1: La Berta, doncs vinga,
0: jo,
1: la Berta.
0: De veritat, admiració profunda i és una cosa d'aquestes que fa una mica de ràbia perquè és l'atzar, no? L'atzar a mi no. T'imagina't jo amb aquest moreno que tinc, amb els ulls verds, és que bueno, faria un fart de lligar, però bueno.
4: Uau.
0: Sí. Escolta, va, què hem de dir?
4: Ja t'ho fas ara, imagina't. Val, doncs mira, que sapigueu que és més probable néixer amb 3 mugrons que amb els ulls verds. Una dada que us
0: dono.
4: I una altra dada, sí. Només un 2% de la població els té verds. I us preguntareu, com pot ser això? Doncs perquè s'han de complir molts requisits que ens explicarà aquesta nota de veu que us he passat de Nata Rochach.
5: Aquí en el iris hay células que producen el pigmento oscuro, la melanina. Si tuviera más melanina, absorbería más luz y vería sus ojos cafés. Pero si tuviera muy poca melanina, absorbería menos luz. Los rayos se dispersarían y verías sus ojos azules. Para que los puedas ver verdes, la cantidad de melanina tiene que estar en un punto intermedio exacto. Y aquí viene lo interesante. No existe un pigmento verde que simplemente pinte el ojo. Para que ese ojo verde aparezca, tiene que haber una combinación exacta entre la melanina adecuada y, por cosas del destino, un pigmento amarillo adicional llamado lipocromo. Solo cuando todos estos ingredientes interactúan con los rayos de la luz, nacen los ojos verdes que tiene tu amigo.
1: Wow.
0: Perdona, doncs els que neixen amb els ulls verds ja els ha tocat la loteria, no?
1: Sí, ja ho tenen tot.
4: Totalment, sí. Un 2% de la població.
1: Això que dius del groc, és veritat que ja quan la gent té els ulls verds o tal, té com un punt groc, també es diuen com uns puntets, no us ho fixat? No és un verd.
4: Sí.
0: No,
1: a mi,
0: la veritat, la gent amb els ulls verds em fascina. M'enamora, suposo que per aquesta cosa tan extraordinària que són.
1: T'he de dir que són macos, però a mi la gent amb ulls marrons, compte que m'agrada molt, Ho trobo més clàssic, més elegant, més... Saps? Una cosa...
0: Però
1: no sé.
0: Sempre, ara sempre hi ha l'alternativa, que jo la trobo una horrorosa, però existeix la de les lentilles. Hi ha gent que es posa...
4: Ai, no.
1: És natural, home.
0: Bueno, en fi, Molet, moltes gràcies.
4: Jo he de dir que, perdoneu, només un apunt, jo sóc daltònic i em costa molt veure els ulls de la gent, però els verds, curiosament, els veig.
1: Ah, mira, daltònic, intel·ligent.
0: Sí. Selectiu.
1: Selectiu.
4: Molt
0: bé, això de l'univers i de néixer d'una manera, d'una altra, en una família, en una altra, en un país o en un altre, és una cosa que em desconcerta i també em fascina. Molet, merci, guapo, va.
4: L'atzar. Va, a vosaltres, fins ara.
0: Una pausa, que tenim molta feina avui, eh?
2: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es. Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: 21, 30, 36, 43 i 48, els sols, l'1 i el 5.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina Best Moments.
0: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
7: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
8: Sí.
7: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
8: Sabeu dutxar o què?
7: Sabeu per què la lio? Perquè... trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
8: Oh.
7: No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... comencen a sortir xorros que
0: no fred calent.
7: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
8: Ui.
7: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
8: A mi no gusta el condicion, eh?
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: 105, la casa dels teus artistes.
1: Ja que has de matinar,
2: fes-ho de bon humor.
3: Si escolta el matí de l'Eulé.
1: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.
4: Sergi Ferrer sempre diu que li foto la bronca amb ell, però avui no et toca a tu, Sergi, perquè tu s'ha de dir que aquesta temporada has vingut aplicadíssim, eh?
5: Gràcies.
4: És increïble, puntual, sempre 2-3 minuts abans. L'Alan Lillo, una cosa inaudita en ell, arriba pràcticament tard, o fregant el pal. Bon dia, Lillo.
6: Bon dia.
4: Espero que tingui una explicació lògica, això que està passant. No, què ha passat?
6: És difícil d'explicar en 20 segons.
5: Ja.
7: Ui,
6: no, he arribat més d'hora que mai, però he apurat la feina més tard que mai.
4: Bueno, i mentrestant, què has fet?
6: No, treballar. Però la feina que he fet és més completa. M'explico? S'ha entès?
5: S'ha entès perfectament.
4: Però es justifica, diguem-ne, per ser un tio curós i treballador, no?
5: Bueno,
4: Xavi, el del Xavi Cazorla és bici, ja, no? Ha arribat tard.
7: Hola.
5: És exactament.
4: Bon dia, Xavi, eh?
5: Sí, hola.
4: A més, a tothom li pelen...
5: No, la processó va per
4: mi. A més, ningú demana perdó, és igual, no? Tot és igual. Algú es vol disculpar, vol aprofitar l'antena, per disculpar-se per fer tard el programa.
6: No, jo demano perdó.
5: Aquí.
6: No sé.
7: Xavi, si ha de demanar perdó cada dia...
5: No.
4: Els oients...
5: Perquè, si jo demano perdó, perd valor el de l'Alan. Llavors, no demano perdó. Perquè tingui més valor el perdó de l'Alan.
8: Ets tan generós.
6: No, però també es pot fer la feina pitjor i arribar abans.
5: Això és
6: el que fa el Sergi.
4: El que hauríeu de fer és arribar una hora abans i no s'hauria de córrer i tot aniria bé. Com fem la Mar i jo. Jo arribo dues hores abans.
5: Tu sí que hauries de demanar perdó per venir massa d'hora, potser.
8: A quina hora has entrat per la porta avui, Ernest? Digue-li a Catalunya.
4: 2:45.
5: Això no és normal. Això no és normal.
4: Home, les coses no surten bé per casualitat.
5: Ara, com surten tan bé per arribar tan d'hora?
4: La meva part està immaculada i excel·lent.
7: Ara.
4: Si alguna cosa no està bé, deu venir dels que arribeu.
9: Tu m'has vist a mi arribar just alguna vegada a la ràdio amb dos premis Ondes.
7: Sí,
8: el teu programa comença a les 4 i tu a quarts de 9 ja estàs per aquí.
9: Per si de cas.
7: És bici.
4: Escolta'm, més o menys, ja sabeu que aquest és el funcionament de l'equip de la Matina Codina. Jo estic ja a punt de llançar la tovallola i rendir-me.
7: Hi ha batalles
4: que ja no les vull lluitar.
7: Ja. No val la pena.
4: Per tant, Mar, salva els mobles amb una cosa ben divertida.
8: Diu, no m'ha donat temps
4: de fer-ho.
7: Divertida. És d'una dona que de 108 anys, però ja s'ha mort. Era una dona, però va assegurar que el sexe envelleix. Què?
8: De què va morir? Amb 108 anys.
7: Ella és la Clara Midmore, va néixer a Glasgow el 1903 i va viure fins als 108 anys. Ella no es va casar mai, no va tenir parella, perquè assegurava que no li interessava tenir relacions romàntiques ni tenir relacions íntimes. Per exemple, dona que va morir verge.
5: Molt bé.
7: Sí, llavors, segons ella explicava...
4: No s'ha perdut gran cosa.
7: Als 12 anys havia decidit que no es volia casar i que volia mantenir aquesta decisió tota la vida. Va morir molt gran i per això la seva teoria era molt clara, i és que, segons ella, el sexe et treu anys de vida.
5: Ah.
7: I ella va dir que gràcies...
4: Però aquesta dona no és científica, és a dir, si no ho ha provat, tampoc ho pot...
7: Però ella va demostrar la vida que sense aquestes relacions...
4: Es pot viure
7: fins als 108 anys. No, és una teoria científica, però és una teoria d'una senyora que s'ha mort molt gran.
8: Que contrasta amb les grans estrelles del rock que han estat col·leccionant malalties de transmissió sexual i moren amb 26 anys.
4: És veritat que ara he detectat una tendència que poc té a veure amb aquesta notícia, Marc Puga. No, bueno, poc. Sí que té a veure, però no heu vist molts tios, molts coaches d'aquests, molts lladors, que diuen que no ejaculen. No
8: sé,
4: per què? Per què no ejaculen? No.
8: Perquè diuen que la testosterona, o sigui, que tu, el fet de culminar, perds testosterona i que aquesta energia l'has de guardar per tu guanyar més diners.
4: Ara entenc perquè sóc pobre.
9: Escolta, si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per aquesta senyora que ha mort amb 108 anys.
8: Pensava que anaves a dir pels espermatozous de cada...
9: La senyora Clara Midmore.
4: Sí, però ja li tocava, no?
9: Una forta abraçada per la família.
8: Ens ha agafat a tots de sorpresa, Lluís.
4: Alguna cosa més sobre les declaracions d'aquesta senyora, d'aquesta monja de clausura?
7: Que vivim en una societat on el que seria normal, entre cometes, és tenir parella, casar-se, tenir una família, del qual... I ella, clar, va dir, jo vaig fer exactament el contrari. Vull viure la vida al meu aire.
4: Una revolucionària, no?
7: Una revolucionària.
4: Una rebel del sistema.
7: Sí, una mica això.
6: Va estar el Santiago Segurata indignat.
4: No estàs entenent res.
5: La Marimar va vestida com de hippie, oi?
7: És que vengo de mama mia. Ahir era fent de hippies. És mono, no? El que porto.
8: Sí, estàs com per anar a la Puerta del Sol.
5: Senya los pechos.
7: És que... No! Luego te los enseño.
9: Has arribat abans perquè has vingut amb el pijama, tu.

0: Ho sabeu que els dos li han dedicat una cançó a la Rosalia? Es veu que han fet una cançó a Rosalia, sí, sí.
1: Ah, sí?
0: Sí, aquesta dona és tan famosa que hi ha els grups de música li dediquen cançons.
1: Que bèstia.
0: Nominada a 8 premis Grammy Llatins. Sabrem si en guanya algun el 12 de novembre a Las Vegas.
2: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Estem trucant una perla, la Sara. Sí. De part de la seva amiga Laura.
3: Has fet una broma amb lo de la Rosalia, oi? La
4: perla. Sí.
5: T'escapa una.
0: Hola, Sara.
6: Sí.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105. Bonica.
6: Hola, bon dia.
0: És el teu aniversari?
6: Sí.
0: Quants te'n cauen?
6: Pues 44.
0: Ha perdut el compte, eh?
3: Les cadirets.
6: Sí,
0: a quina edat vas deixar de comptar? Vas dir, ara ja passo, ja, no? És igual, ja. No?
6: Clar, que no l'escolto. El que, perdona?
0: No, dic, a quina edat vas, vas deixar de comptar els anys que sumaves?
6: Ah, oh, pues... Mai, perquè sempre he tingut com molt present que em faig gran.
5: Però no se't nota gens.
0: No sé si és que estàs cansada, dormida, o directament estàs resignada a fer-te gran. Bueno, et noto emprenyada.
6: Acabo de llevar i sí, estic resignada. Però bueno, s'han de fer, és important.
0: D'on ets tu, Sara? D'on ets?
6: Jo, de Polinyà.
0: Polinyà. I ara t'hem d'imaginar que a l'habitació, al menjador, estàs al lavabo fent el primer pipí del dia, una mica quina és la situació.
6: Doncs mira, l'acabo de fer i ara estic a la cuina, que la meva filla m'està preparant l'esmorzar. Que vol que la truquis un dia.
0: Té
6: moltes ganes.
0: Encarregueu la trucada, cap problema. Home, per això s'han de tenir els fills, perquè t'alliberin. En lloc de posar-te feina, que t'entreguin, hòstia, no?
5: Oi que tu li deixaràs un pipet, li deixaràs alguna cosa de diners, quan palmis, doncs que et faci l'esmorzar.
0: Ara. Doncs aquesta trucada l'encarregueu.
6: Va, també.
0: Mira, fixa't. És que bé. Doncs escolta'm...
6: Una mica de la cançó d'aniversari feliç i tot amb ella,
0: va. Ara ja tots els pares i mares que escolten la ràdio que tenen dimonis a casa, els fills allò malparits, que deuen pensar, hòstia, aquesta és la típica...
6: Ja has escoltat alguna trucada, ja.
0: Escolta,
6: fan riure molt.
0: De part de la Laura, et desitja que tinguis un dia estupendo, que per molts més anys la puguis liar en plans com, per exemple, les coses de RAC 105 que veniu.
6: I Laura, sí.
0: Es veu que us vau conèixer perquè és mare també d'algú que comparteix classe amb la teva criatura.
6: Sí, exacte, sí, és una mami del col·le, sí, però bueno, ja és amiga. Sí.
0: I sou les típiques mares que
6: Hola!
0: Us...
5: Hola!
1: L'altra mare?
0: Qui ets tu?
7: La Laia.
0: Laia.
1: Hola, Laia.
0: Que estàs contenta perquè la mama fa anys.
7: Sí.
0: Quina esmorzar li has preparat, carinyo? Quina esmorzar li has preparat?
5: Això.
7: M'han comprat un altre dia.
0: Ah, molt
5: però
0: bé.
5: Què
0: però què?
7: Un donut.
0: Un donut! Oh,
5: que guai!
0: Quina enveja. Sí. Doncs, escolta, família, per molts anys sigueu molt felices. 50 euros per vosaltres.
3: Olé.
0: Per anar a qualsevol de les botigues de Montsinteriors. Adéu, Sara i Laia, que vagi bé. Bon dia. Adéu.
6: Gràcies. Bon dia, gràcies.
3: Bon dia.
5: Porteu donuts.
0: Felicitats pel programa. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Escolta, quina enveja, 50 euros per anar a la Montse, eh?
2: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
8: Matina Codina. Només a RAC 105.
9: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
10: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
11: El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
1: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC 105, emissora oficial.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
8: Matina Codina.
13: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar pla dur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
8: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Tant de bo tenir un anglès de Cambridge i no de Cambrils, com jo, per poder cantar a les meravelles aquesta cançó delicada, preciosa, una de les números 1 de RAC 105, la firma Teddy Swims, es diu Mr. Know It All. Passó un minut i mig d'un quart de vuit del matí.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Qui ho sap tot de l'actualitat és el Xavi Cazorla, que ara ens porta uns meravellosos àudios.
3: Bueno, tot.
0: De l'última hora, diguem-ne.
3: Sé moltes coses. A veure, tenim una nova acampada, ara també a Barcelona.
4: Ah!
3: I esperem que aquesta acabi, doncs, d'una altra manera, perquè la de Madrid està agafant ja un color una mica estrany. Per què? Doncs perquè estan anant tots els mitjans allà, Telecinco i tal, entrevistar gent. I passa, doncs, el que ja passa ja el Tiempo Justo del Matías Prats. No, Matías Prats, no, del Joaquín Prats.
5: Ah, que justo, digo, yo no sabía que presentaba este programa.
3: Doncs va anar el Joaquín Prats, va entrevistar una senyora, la Paca, que es va indignar perquè des del plató, la Francisca, l'estaven vacilant una miqueta, la Paca. I la Paca va dir, sí? Doncs aquí us quedeu.
6: En verdad que ahora las monjas le van a salvar.
7: No quiere. No quiere Paca ir a vivir.
6: No pasa nada, vayas un tiempo con las monjas.
8: Bueno, vamos a ver. Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
7: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
6: Pero si no, hombre, no. Que yo sé que
7: esto me
3: pasa. ¿Dónde? Marla, digo.
4: Jolín, toma ya. Quina ràbia quan comencen els tertulians a fer-se els graciosets sempre amb la mateixa gent.
3: Vaya ser con las monjas.
4: Ala, una gorra a cuadros, m'encanta.
0: I abans de la gorra a cuadros, què he dit?
9: Dar por el culo. Que se vayan a tomar por el culo.
4: No, però no les cuentes tu parada, que és...
0: Perfecte.
4: No està el programa.
0: Escolta, doncs et dic una cosa. Aquest tipus de gent és la gent que va fer la revolució. Aquesta gent que no li fa por res. No?
4: Sí, sí,
0: i que endavant,
4: sí,
0: i que parla clar. Clar que sí.
4: També han estat cascant el Vito Quiles i l'altre, l'Endongo, Mondongo, sí, aquell, que cosa que em fa sempre molt feliç de veure.
0: Doncs escolta'm, canviem de tema, i és una molt bona notícia el que ens portes,
3: sí,
0: Xavi Cazorla.
3: Mira, i sort que s'han posat avui els de l'acampada aquí a Barcelona i no ahir, perquè s'haguessin mullat molt amb la pluja que va caure a Barcelona i s'haguessin espantat amb les alertes de Protecció Civil. Ahir la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, va parlar d'aquestes alertes, aquí amb l'amic Basté,
0: sí,
3: sobretot d'aquestes alertes que sonen la del dia abans, avisant del que passarà l'endemà, perquè ens entenem, l'alerta aquesta, la que ens toca els collons a tots,
4: sí, la
3: innecessària.
10: Que estaven pendents de que hi hagués una eina també que fos la prealerta, que aquesta tindria un so molt més fluix. El que passa que això requeria que hi hagués una actualització en els sistemes Android i iOS de tot el món. Llavors, quan s'ha produït aquesta actualització, ara és quan podem ja tenir el so definitiu que hi haurà.
0: Val, per tant, era culpa de la tecnologia, no era culpa seva.
3: Era culpa de Steve Jobs.
0: Era culpa que no havien actualitzat el programari la gent d'Android i de...
3: Però ara es veu que sí, que en breu començaran a fer proves i ja ens canviaran l'alerta aquesta, la prèvia, la que molesta molt, canviaran el so.
0: Celebrem-ho.
11: I ja que hi som, també podem aprofitar per demanar-li que el missatge no desaparegui.
4: Sisplau.
11: Moltes vegades estic tan pendent de silenciar el mòbil que després el missatge ja no me'l borra, no el troba.
0: Tinc curiositat per saber com serà aquest so, no? Si serà cookie, no? Si serà una cosa agradable. Si serà un animaló. Un animaló, una cosa...
4: Si jo puc rebre whatsapps de totes les empreses a les que estic subscrit i em pot enviar un whatsapp a la caixa, per què no pot enviar un whatsapp al govern?
0: Exacte.
4: I dir-me, vigila, i que la conversa no desapareix.
0: No, per rebre trucades comercials a tota hora, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Escolta'm, parlem de la Minya Mal.
4: Sí.
9: Uau, ja ves.
4: Hijo.
9: Vaya golaç, vaig fer dos gols.
4: Vaya dos goles, hijo.
3: Doncs sí, va fer dos gols la Minya Mal. Espanya va guanyar 4-1 a Croàcia. Es veu que la Min va fer un partidàs, dos gols seus, va fer una assistència. Ara ja, en teoria, les votacions de la pilota d'or ja s'han entregat, s'han acabat, però al final del partit, a la SER, estaven com flipant bastant amb la Minya Mal.
12: Pero yo creo, Romero, que es la primera vez que tenemos a un jugador tan cojonudamente determinante en todo.
13: Sí,
12: es la primera vez que tenemos
13: porque...
12: a alguien así.
13: Claro, yo creo que hemos tenido... En su día teníamos, creo, a los que eran los dos mejores centrales del mundo. Podíamos tener el mejor portero del mundo, para mí que lo era, que era Iker Casillas. Puedes tener a los dos mejores centrocampistas del mundo, que eran Xavi y Iniesta. Pero ahora tienes al crack del mundo.
12: Sí.
13: Yo eso no lo he... No lo he conocido. O sea, tienes el crack, tienes el futbolista al que todos los niños en todos los rincones del planeta, sea cual sea el país, se quieren parecer. Pero los niños del mundo,
12: los
13: o gran
12: niños ya
13: parte
12: no te
13: de
12: piden
13: los niños
12: ir a Euro Disney, te piden ir a ver a Lamin. Sí.
13: Quieren ser Lamin.
12: La primera vez que tenemos algo así. Coincido con la reflexión de Romero. Hemos tenido...
0: Quan juga amb el Barça no es diuen coses tan bones, quan juga amb els espanyols és increïble.
9: Aquests són els mateixos que deien que jo estava allà, que no, que estava apagat.
4: Los que le piden el balón de oro al Mbappé.
9: Exacte,
0: Escolta, sí que és veritat que el veig molt més concentrat, no? I sobre el terreny de joc et veig molt polifacètic, és a dir, no només marques gols, que hi va haver una època que estaves negat de cara a porteria, bueno, a la mina, sinó que ara et bellugues, corres, assisteixes...
3: I a mi, hijo, ¿cómo lo ves? Ah, eso lo dices, ¿sabes? Pensaba que lo decías a mí, vale. Bueno, bueno. Hijo, que te habla a ti.
4: No habla nadie.
3: Escúchale, hijo.
0: Ens alegrem moltíssim que aquest estat de forma de la Lamine Yamal, sobretot perquè tenim el Rafinha lesionat, eh?
3: No, es veu que ha tornat, està tornant ja i està bé, eh?
11: Sí, sí. Es veu que han dit que... Jo, que amb la Nations League aquesta, els nassos, acabaríem amb...
3: Es veu que ha explicat el Pedrol fa una estona que està tornant i està bé.
4: Això està aliat jugar a la Índia, que allò deu ser com jugar a un camp de patates.
3: Però se lo comen.
0: Escolta'm...
4: ¿Por qué?
0: Ho deixem...
3: Aquella gent que lo comentó y cagan en la calle.
9: Es soto de fuera.
4: Aquí a Barcelona també cagan en la calle.
3: Lo muerto al río, lo cagan en la calle.
0: ¿Qué te traigo de Condis? ¿Qué te traigo?
3: Arco con arco, nene.
4: Nene,
14: a Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Per culpa d'aquestes tempestes, o gràcies a aquestes tempestes, no sé bé com dir-ho això.
2: A veure, Mònica. Les afectacions serien culpa, no? Li hauríem de dir culpa.
1: Sí,
2: de les tempestes.
1: Es van cancel·lar vols al Prat, les rondes inundades.
2: Sí,
1: em sembla que cap allà a la teva zona, cap a Castelldefels, també va ploure bastant. No
3: a Castelldefels, tu un dia estornudes una mica fora i ja tanquen el pont aquell que creua la via del tren.
4: Jo tampoc entenc que estigui tan poc preparada Catalunya per rebre
3: perquè
4: la pluja.
3: Perquè Catalunya van dir, allà on hi hagi una riera posarem un poble i després farem que la gent hi aparqui.
4: Bueno, a mi no em cridis.
3: Sí, bueno, Toni, estava compartint indignació, perdona.
2: Bueno, no
1: si vols, repassem alguns registres d'ahir, sí. Així la gent li queda clar on va ploure.
2: Vinga, va, 116 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, van caure, 107 a Cassà de la Selva, 82 al Prat de Llobregat, 76 a l'Observatori Fabra de Barcelona, 76 també a Sant Sadurní d'Anoia, molta aigua hi va caure.
1: Algun registre que no hagi dit, Francesc? La...
5: No, el de Sant Sadurní d'Anoia era important.
3: Quan era? Quan era?
5: 76
6: era. No, i destaquem Torroella de Montgrí. Jo he vist imatges de l'Estartit i va la gent amb caiac pels carrers. No és broma, m'ho van enviar ahir a la tarda, et flipar.
1: Vaig veure unes inundacions per allà a l'Àsia. No. Un tio que el van multar, em sembla que el van detenir tot perquè anava amb moto d'aigua en unes inundacions.
3: Sí, ostres. Tailàndia.
4: Ho va fer bé.
2: Passava del mar a terra.
1: Escolta'm, avui què hem d'esperar, Mònica?
2: Doncs mira, avui a temps encara insegur, però res a veure amb els aiguats d'ahir. Avui s'esperen alguns ruixats, sobretot a partir de mig matí, migdia, el Pirineu, prelitoral, sobretot de Tarragona, i també Catalunya Central, i a la terra també xàfecs cap al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. La resta és el mitjà nuvolat, amb força boires ara de bon matí, també quatre gotes que cauen cap a l'extrem sud de Catalunya. Avui pugen les temperatures entre 2 i 6 graus, on l'ascens és més elevat. És a les comarques gironines que ho farà el vent del sud i farà que les màximes superin en alguns punts els 30 graus i també podria passar això cap a les Terres de l'Ebre. La resta entre els 25 i els 30 graus de màxima. I ara mateix tenim entre 21 i 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 19 a Vilafranca del Penedès i 16 a Artés.
1: Avui que vinga la màniga llarga, caloretes, que toca't els
3: programes. Perquè no l'escoltes.
2: Queda molt bé.
1: Gràcies.
2: La pots arremangar una mica.
3: Ja, no et quedava tan bé, llavors.
2: No, sí. Per la calor.
3: Arremanga l'Ernest i la camisa també.
7: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
8: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: I ara les notícies pardes. Atenció, perquè les acampades per l'habitatge ja han arribat a Barcelona, Xavi Pardo.
9: Estaven trigant, van esperar que acabés de ploure ahir, no?, per posar-s'hi, perquè, clar, tampoc era qüestió. I un centenar de persones han dormit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per defensar el dret a l'habitatge. Això mentre estem molt pendents aquest matí del BOE, que ha de publicar els dos decrets que hi va aprovar el govern espanyol. Serà la primera ocasió que tindrem per conèixer la lletra petita i saber ben bé, més enllà del que hi van explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, saber negre sobre blanc ben bé què és el que s'ha aprovat, i a partir d'aquí és molt important, perquè d'una banda aquests decrets, un cop entrin, es publiquen avui al BOE, entren en vigor, però podrien estar en vigor només dos dies, perquè això divendres s'ha de votar al Congrés. Si divendres el Congrés ho tomba, torna a caure.
1: Vaya,
9: i estan
1: vaya,
9: tots els partits d'una banda, Junts i el PNB, de l'altra, Esquerra i Podem, esperant que es publiqui per mirar la lletra petita amb lupa per decidir si donen suport o no.
1: Doncs que no pliguin les tendes, perquè anant bé haurem de... No? S'haurà de seguir
9: protestant. De moment, fins divendres, aquí no hi ha res dat i beneït.
3: Tal com ha quedat el decret, aquestes tendes seran l'únic habitatge que es podrà permetre aquesta gent.
1: És bastant possible. Més coses, Pardo.
9: Doncs que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira, l'exsecretària d'Esquerra, que encara viu a Suïssa, recordem-ho.
3: Ah, sí?
9: Estava acusada de desobediència i finalment doncs la justícia l'ha...
1: Ja pot tornar, Marta?
9: Sí, si
1: vol. Doncs que porti xocolata.
10: Està la que està con el ébole? No, esta no és.
3: No,
10: això serà mucha gràcia, l'ébole que se duerme.
9: Tornar pot tornar, però una altra cosa és que vulgui. Saps? Jo crec que allà a Suïssa ja té la vida muntada, la vida feta, la seva feina.
1: Com diu la cançó dels Pets, a Suïssa s'hi esquia molt bé.
10: Clar, i fa fred.
9: No crec que estiguin els seus plans tornar ni venir a fer colònia.

0: amb Oriol Junqueras.
1: Va, més coses.
0: Doncs l'Ajuntament de Sabadell, l'última, va, estudia sancions contra un regidor de Vox que durant el ple va fer veure que disparava un tret al cap a una regidora dels Comuns. Les imatges són claríssimes, diuen que està tret fora de context, bla, bla, bla.
1: Era una broma.
0: Però les imatges són claríssimes, se'l veu com fa el gest de disparar un tret amb la mà i, a més, a la boca se li llegeix un tiro en la nuca.
2: Molt bé. Això és divertidíssim. Hombre, yo lo hago para tirarme la piscina.
3: Ahora sí, no sé, Santiago.
2: Venga, haz que me disparas y me caigo al agua.
3: ¿Qué tosas? ¿Qué pasa?
1: Perdó, creus que no tindrà cap conseqüència això? Què li ha dit?
0: No, perquè els Comuns de Sabadell estudien si ho denuncien i l'Ajuntament està estudiant si aplica el règim sancionador.
3: Per què no s'aixeca i dona una bufetada?
0: Menys estudiar. Aplicar el règim sancionador trobo que és de les coses més bàsiques que es poden fer. No cal estudiar-ho gaire. Se li aplica i punt.
1: Ho deixem aquí.
0: Vinga, fins ara, guapíssims.
4: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
5: RAC 105 Barcelona.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
12: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
11: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
12: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
14: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión, Bruce.
15: Instal·lador, instal·ladora. Aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
16: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
15: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
16: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
17: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
18: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
17: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
18: Patrocinat per La Vanguardia.
19: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
1: Vinga, esportistes, tinc una recomanació per vosaltres. Ah? Us agrada el running, us agrada córrer, us agrada caminar? Doncs apunteu-vos a la cursa de RAC1 el diumenge dia 18 d'octubre a Platja d'Aro. Què passa que a Platja d'Aro m'agrada tant que jo em quedaria a qualsevol restaurant o qualsevol botigueta a fer les compres. Home, vostè, president, no s'hi presenta, no? A la cursa de RAC1 no s'hi apunta, no s'inscriu, no?
10: Jo estaré a la línia de meta.
3: Allà, on posen els bocates.
1: I tu, Marc Puga, suposo que amb la pata coja difícil, complicat.
5: Aniré conduint jo fins a Platja d'Aro i allà fer la cursa.
1: Doncs jo sí que m'hi apuntaré a la cursa de RAC1.cat. La cursa de RAC1.cat, el tret de sortida serà a les 9:30 del matí des del mateix centre neuràlgic del Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. La cursa de RAC1.cat, apunteu-vos-hi amb el suport de l'Ajuntament de Platja d'Aro.
20: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: És important fer esport, sí. Practicar running pel tema de la salut cardiovascular. El que no va tan bé és estar en un embús, eh? Jo infarto els embús. No m'agraden gent els embús. A veure com està el trànsit a Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia.
21: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i circulació, sobretot a la de Mar de Girona, per exemple, a la AP7. Els punts de Massanet o Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i Pont de Molins, es donen aquestes característiques de poca visibilitat. Per altra banda, tenim un matí, de moment, sense incidències a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que ja tenim retencions habituals, sobretot ja amb més intensitat als voltants de Barcelona. Per exemple, el vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat que arriben des del Vallès, on la AP7 hores d'ara circula en sentit sud amb retencions de Mollet fins a Barberà i també al Llobregat, on ja hi ha retencions habituals des de Pallejà i el Papiol també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
22: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així?
22: De debò?
23: I tant,
22: de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.

0: emportar per aquesta melodia hipnòtica de Tame Impala amb Jenny, redoblant la posta musical i les novetats de Rack Sensing. Això es diu Dràcula. Molt bon dia, Catalunya. Passen 10 minuts de 7:45. Va, que tenim una pregunta pels matineros que esteu sintonitzant la ràdio. Us imagineu que hi hagués un preservatiu que pogués avisar-nos a tots plegats que hi ha una malaltia de transmissió sexual allà?
1: Oh,
0: és com una mena de es alert de, la, de les malalties ahir, de transmissió sexual.
2: Ho vaig llegir ahir i dic, escolta, és una mica un somni humit, perquè jo que soc tan tal, saps?
1: No sé si és la música adequada.
0: Aprensiva.
2: Tanta por, tan aprensiva, tan hipocondríaca.
1: Vale.
2: Doncs veieu que això, esteu tenint relacions sexuals i de cop el preservatiu canvia de color. I no perquè el preservatiu sigui de color, sinó perquè detecta una possible infecció de transmissió sexual.
0: Ah, molt bé.
2: Doncs alerta, perquè aquesta idea existeix. Encara no s'ha executat, però va ser el 2015 quan tres estudiants britànics entre 13 i 14 anys van crear un projecte per l'escola amb un preservatiu que podia reaccionar davant d'algunes infeccions i canviava de color, per exemple, indicant el verd la clamídia, el groc l'herpes, el lila el papiloma, el blau la sífilis...
0: Com una mena d'art de Sant Martí de les IMTS.
1: Ah, has de tenir una llegenda al costat del llit per dir a veure què m'ha tocat. M'arrisco o no m'arrisco?
2: Dale que te pego, i de sobte veus el condo verd i dius, no, surt d'aquí.
0: Quina
2: no?
0: Tallada de rotllo, no?
1: Sí.
0: Bueno, no passa res perquè portes preservatiu.
2: Bueno, clar.
1: Ja, però,
2: prova,
1: però veus
2: no?
1: Que tens el risc allà, és com...
0: El susto hi és igual.
2: El susto hi és igual.
0: Sí.
2: La idea és que en comptes d'esperar, evidentment, a una prova ITS, doncs el condó t'ho diu. I això s'ha viralitzat ara, perquè aquesta idea és del 2015, però ara les xarxes socials, la gent està fent ressò, perquè, clar, tanta IA i tot tan avançat, doncs per què no es creen aquests preservatius?
0: Sí, senyor.
2: Clar,
0: sí,
2: preventius.
0: Perquè a Silicon Valley no els hi ha interessat mai. No,
1: que surti vermell i diguis, mira, sóc el Darth Vader. No?
0: El lobby tecnològic, que ja sabeu que fa les inversions de forma selectiva.
1: Claro.
0: I mai per un benefici comú de la societat, sinó per el propi benefici.
3: El que és increïble és que tants investigadors, i això ho haig de treure uns nens de
2: 13 i 14
1: anys. Los niños cada día piensan
2: antes. És molt fort,
0: Molt bé, escolta, gràcies, Mar, molt bona. 3 minuts i 3 quarts de 8.
4: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: Parlant de bons pernils, bon dia, Alan Lillo.
5: Hola, bon dia!
4: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: És que aquest any jo trobo que està molt en forma, el Lillo. Estàs fort,
5: Bueno, no et pensis,
0: Estàs fit.
5: Bueno, mira, jo no sé a vosaltres, però a mi el setembre se m'està... Bueno, se m'ha passat volant.
0: Sí,
5: és que avui se m'ha passat volant.
0: El primer mes de temporada ha sigut un vist
5: molt vist, Molt ràpid, molt ràpid. I què millor que avui, el darrer dia d'aquest mes, per repescar aquest tema de... Green Day.
1: Ostres!
0: Sisplau, és que ets tan llest.
5: Una cançó que volia que s'acabés ja al setembre. Doncs mira, ja està. Wake me up when September ends. Green Day.

0: nostàlgia, aquesta cançó rockera del disc American Idiot del Green Day. Molt ben vista avui, Dillo, eh?
1: Gràcies, estimat.
0: S'acaba el setembre i hi ha molta gent que s'ha despertat literalment escoltant el Matina Codina, el nostre pla de xoc contra la mandra i l'emboirament matinal. A mi m'agrada pensar que aquesta cançó l'ha escrit algú que porta tot l'estiu a Eivissa, no? Sota els efectes de diverses substàncies.
1: Ah.
0: I diu, tu, quan arribi el setembre, diguem algú.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: 13 minutets per les 8 del matí.
3: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: A veure, hi ha una notícia que vull aclapar a titulars a la premsa, que és que les acampades per l'habitatge, per protestar contra les polítiques d'habitatge, han arribat a Barcelona. De fet, ja hi ha un centenar de persones que han fet nit a la plaça de Catalunya. Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Bon dia, Ernest. Sembla que tornem al 2011. Sí. Aquesta acampada de l'habitatge se suma a la gent que ja està a Madrid des de fa uns dies a la Puerta del Sol.
5: Que xulo, no?
4: A les manis que hem estat veient aquests dies, a una possible vaga de lloguers, que jo no sé com es fa, però jo, si hem de deixar de pagar el lloguer, a mi m'agrada la idea.
0: He sentit fins i tot vaga general, he sentit.
4: Sí,
0: eh?
4: Ostres, quants anys fa que no hi ha una vaga?
1: Ara.
4: I és que, company, s'acosta una tardor calenta plena de protestes. Mira, Cinta, escolta. Aquesta serà la tònica habitual. Per tant, amb música de batucada molt molesta, ens posarem a dins d'una manifestació i us ajudarem a identificar els tipus de manifestant.
6: Vale.
0: Començarem pel que va de protagonista.
4: El líder sindical, el màrtir, el més informat de la mani, el primer a cridar i l'últim a plantar-se davant dels Mossos, això sí. La manifestació sencera haurà d'aguantar els seus lemes infernals amb un megàfon que distorsiona tot el que crida i a sobre que s'acopla cada vegada que intenta pagar, perquè és una persona gran que no sap com va. Evidentment que tots volem gaudir dels teus missatges amb rima sonant, més descoordinats que la mar puga agafant l'autobús. I tant que sí, endavant, tots, passeu, tota aquesta gent amb timbals i bombos. Toquem Maria Caipirinha durant les 4 hores que dura la mani. I així és com abaixarem els lloguers i farem fora la casta, tocant un metalòfon fet amb llaunes de Bonito del Norte.
5: Ara.
4: I sobretot no feu barricades amb els contenidors, perquè és la foto que volen. Millor seguim amb el megàfon dient, Pascal, lo haces todo mal. Pascal. Mentre ells preparen un pla per fusilar-te abans de l'estiu. Cosa que veient com ets de pesat, fins i tot em semblaria bé.
0: Anem amb el manifestant violent.
4: Són les 10 del matí i ja portes una llauna de xiveca calenta a la mà. Tu no has vingut a protestar, tu has vingut a fer teràpia, gamberro. A tu el que es demani a la mani t'és absolutament igual. Tu el que vols és trencar coses. I no em sembla malament, però em costarà molt justificar com aquesta bici robada de l'aparador del Decathlon ens acosta més a la independència. Per fi has aconseguit monetitzar aquesta violència que portes dins, sent el que mou les tanques de seguretat per provocar els Mossos, i quan comencen a pagar els Mossos, sortir corrent.
1: Sí? Ara,
4: sí. I deixar la pobra senyora que estava fent... Roba negra, motxilla negra, passamuntanyes i moltes ganes de passar-ho bé. Sí, evidentment, a mi també em molesten aquestes motos de lloguer que la gent aparca al mig de la vorera. Però no sé si cremar-les davant d'una escola. Ens acosta el decret Mari Carmen. Però diré una cosa, amic que crema mobiliari urbà. Cap revolució s'ha fet tocant Paquito el Chocolatero a una xaranga popular. Així que endavant.
0: Escolta, ara, què diu el Sergi del que converteix la mani en un pla de tot el dia?
4: Carmanyola, bambes de caminar, roba còmoda, la té casual i la gorra dels diumenges, tot preparadet el dia abans, perquè demà toca dia de mani!
7: M'encanta aquesta versió, és la meva, aquesta.
4: A les 8 agafem les pancartes i parem a esmorzar. Després ja per la zona ens situem una mica i fem un vermutet. Després dinarem una entrepà de llom amb roquefort fred que teníem fet d'ahir, i després a la mani ja de 5 a 6, i ja al final, quan comenci la cosa aquella avorrida dels discursos, marxem a fer una birreta i a comentar que mal està todo! Aplaudeix sense saber què passa, insulta molt fort quan passis pel costat d'una furgoneta que tu pensaves que era de la Brimo, però és un poble repartidor de DHL, però tu insulta. El motiu de la mani és el de menys. Tu ets una persona de carrer i els carrers seran sempre teus.
0: I
4: seran teus perquè amb la pudor que fa el teu bocata fastigós ningú vol caminar al teu costat. Grava-ho tot en horitzontal, això sí, perquè així després pots recuperar el vídeo que estàs sopant al Burger King.
0: Aquest és el que va tot el dia vanagloriant-se, que ha fet una pancarta molt bonica, també. No?
4: És aquest.
0: Anem amb el bonus, que és el policia infiltrat a la mani.
4: A veure, un moment, botes de treball? tall de cabell militar, xandall Adidas, samarreta Quicksilver, gorra i pinganillo. A veure una cosa, José Luis, que portem 20 minuts cridant secreta idiota, te creus que no se nota i tu fas veure que no va amb tu? Que no veus que camines com si acabessis de fer fora la Mari Carmen personalment del teu pis, que tothom sap qui et paga a final de mes, home, que se us nota de lluny.
7: Està quadrado, s'ha de pas.
0: Un aplaudiment pel Sergi Ferrer i el seu 1x1 de la gent que va a la mani. 9 minuts i les 8. Tenim tots els perfils localitzadíssims. Jo sóc el que va de festa, la Marina.

0: Martina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
0: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
0: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
14: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
0: Matina Codina, Best Moments.
15: Molt de compte perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones. Val? Aquest any, només aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
16: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
15: Bueno, ja està.
16: Estava tan
15: desbloquejat. 86 atacs de gener a setembre.
16: El tanto amb el ratpenat.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Univers RAC 105. Hola.

0: la connexió que tenim els d'aquest programa amb la seva audiència va molt més enllà de la psíquica. Jo crec que fins i tot l'atracció gairebé és física.
1: És
0: total, absolutament total. Aquí tenim l'Aitana i la seva veu brillant i aguda amb connexió psíquica, una altra de les propostes del seu disc Quarto Azul.
1: Visca!
0: Gairebé les 8 del matí. Bon dia, Catalunya!
2: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
0: Som la teva ràdio i el teu programa de ràdio preferit, dissenyat especialment, específicament per la gent que aneu d'hora, pels que aixequeu el país i pels que feu mans i mànigues per conciliar tantes coses, no? Família, feina, vida social... Exacte. Doncs que sapigueu que el vostre dia exitós d'avui comença aquí, al Matina Codina de RAC 105, pel que fa al temps. Avui no s'esperen les pluges torrencials d'ahir, que va ser un disbarat en algunes comarques.
3: Oh, no tant.
0: Tot i que sí que es formaran alguns ruixats a partir de mig matí. I qui t'animarà la festa? Doncs gent com el Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola!
0: Què has ensenyat a les teves filles?
4: Doncs mira, els he ensenyat que les pregàries que hem fet a casa des d'ahir, quan es va descobrir que havien substituït a Rafinha lesionat, han servit d'alguna cosa.
3: Hola. Aviam!
4: I és que fa una estona hem conegut que el Rafinha, que l'últim any s'havia lesionat 3 cops amb la seva selecció, està tornant a Barcelona i només té unes molèsties tontes.
3: Veig mal perquè és important el Rafinha.
4: No, el Rafinha és molt important.
0: És el nostre nou.
4: No s'ha lesionat i sembla que podrà jugar amb el Barça quan torni, quan s'acabi l'horrorosa parada aquesta de seleccions. I amb això el Rafinha s'estalvia anar a la Índia a disputar una apassionant Índia-Brasil. Oh. Un partit molt guapo de veure, seguríssim.
3: Bueno, però estarà Vinícius, Junior, dándolo todo.
5: Ahí está.
0: Un platet de cuscús, un plat d'aquests especiats, sempre entra bé. A mi m'agrada pensar que el Rafinha ha fet teatre, ha fet cuento.
4: Sí,
0: i que tot ho fa pel Barça. Sí. Per estar bé.
4: En la mínia també podria fer el mateix, que ja no s'està botant la pilota d'or, que li faci mal a la càmera.
6: Sí, ara ho faré, corrent, perquè ho has dit tu.
0: Recordeu que el 25 d'octubre hi ha Clàssico i aquest any toca Manet, eh? Ara. Va tocar Manet. Alguna cosa més, Cazorla?
4: No.
0: Doncs vinga, saludem el Sergi Ferrer, bon dia.
7: Hola.
0: A qui dediquem avui el programa?
7: A tots els que feu servir la IA.
4: A tots.
7: IA.
4: Què és la IA?
7: Us ho he d'imaginar fent servir la IA, però com molt ràpid i amb ulleres de sol, amb aquesta música. Donald Trump ha sopat aquesta nit amb la gran majoria d'executius que lideren les empreses que manen, no?, en el món de la intel·ligència artificial.
3: Oh, yes.
7: Han dit que faran allò de regular la IA perquè no acabi destruint la humanitat, però és un paper no vinculant. Com tot el que surt del Parlament de Catalunya, doncs allà va igual. Però és que aquesta no és la notícia.
4: Ah, no?
7: La notícia... És que ja no es diu intel·ligència artificial.
4: Oh.
7: Escoltem el propi Donald Trump explicant.
8: Avui hem canviat el nom oficialment a S.I., d'acord? S.I., com S.I., S.I. en lloc de A.I. Vol dir superintel·ligència.
4: Oh,
8: suposo que això és un anunci important. I el nom l'ha canviat la gent més gran i llesta de tot el món.
9: The greatest people anywhere in the world.
0: Clar, perquè no és artificial, no? Com que ja té consciència pròpia i és superintel·ligència.
7: Això és com
0: el
7: golf de Mèxic, que tothom li dirà golf de Mèxic fins que ens morim, i ell li diu golf d'Amèrica. Sí. Això passarà igual. Jo em nego a dir, igual que em nego a dir Twitter, em nego a dir X, perquè segueixo dient Twitter, no penso dir superintel·ligència.
10: T'has equivocat. Tu has dit a l'inrevés.
7: Sí que ho he dit a l'inrevés.
10: Vol fer la gràcia.
7: Sort que es nega. Ha perdut tot l'efecte el que està
5: dient. Es nega, però ho ha dit.
7: Jo ara marxaria a esmorzar, ja.
0: Aquests aires de grandesa que es pensa que li otorguen la capacitat de canviar el nom absolutament a tu.
7: Exacte.
0: Jo proposo canviar-li el nom de Donald Trump a Idiota, per exemple. Estaria bastant bé.
11: Idiot.
0: Marpuga!
11: Hola!
0: És ahir de superidiota, no tu, Marc.
11: Anava a dir, perdona. Estàvem de bon rotllo.
10: Està ple de superidiotes.
0: Escolta'm, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
11: Avui per fi ha arribat aquell dia de l'any que jo em llevo amb il·lusió, amb ganes, amb motivació, amb allò de dir que per fi, avui, a les 11 del matí...
0: Ja pot ser gros, eh?
11: L'Acadèmia de Cinema anunciarà oficialment quina ciutat acollirà la gala dels Premis Goya el 2027.
0: L'any passat va ser Barcelona.
11: L'any passat va ser Barcelona. Aquest any corre la veu que podria ser Saragossa.
4: Ah, mira. Està bé, ens alegrem. Ens
11: però no ho sé, no vol dir que sigui això, però sí que ha sonat el nom.
4: Re,
11: estic molt feliç perquè sabeu que els Goya per mi és com una mica l'esdeveniment de cine de l'any, no? I porto setmanetes intentant treure info amb gent del sector, amb l'any. On serà això? Per mirar vols i tal, saps?
0: Sí.
11: I ningú em diu res, ningú sap. Llavors, avui se sabrà a les 11.
7: Si agafant un autobús t'has trencat un peu, agafant un avió no vull ni pensar el que tot
11: arriba. No torno.
0: A les 11 en punt, que és quan s'acaba el programa, et vull aquí mirar a veure si podem donar aquest titular abans de la
11: mirar el titular i els vols.
0: Vinga. A l'Alillo, bon dia.
12: Bon
5: dia, què tal?
0: Doncs a veure avui com va el sorteig i a quin personatge li toca explicar l'acudit del dia.
5: Fa dies que no diu res al Quico Rivera.
0: Home, ah, per favor.
4: No entenc el paper de l'Alan en tot això.
5: Què passa, penya, tio?
11: Ningú.
5: Igual no digo nada porque me ha dado un ictus, desgraciado.
4: Ah, clar, és que l'Alan és tonto.
0: Calma. Sí.
5: Bueno, home, però el convidem, no?
0: Sí, home, i tant. A mi m'encanta el Quico Rivera. Sí.
5: No, muchas gracias, picha. Bueno, ve, esto, ¿eh? Esto un preso en la cárcel, sí, que va el director de celda. Dice, picha, tengo un problema. Dice el director, ¿qué le pasa? Y dice, bueno, que mi compañero de celda está todo el día haciendo la moto. Está todo el día haciendo brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Y es que no puedo dormir. Dice, claro, dice, hace mucho ruido, ¿no? Dice, no, por el humo.
4: Mira, Marta, aquest tampoc l'entens jo, perquè hauria de ser un manicomi, no una presó. A freak like me just needs infinity.

0: efectiva per aixecar qualsevol pista de ball, aquesta de Guru Josh Infinity amb la versió del 2008.
1: Oh.
0: Ei, us he explicat una cosa molt, molt guapa pels que us agrada el futbol i en concret les grans llegendes esportives com Andrés Iniesta, perquè tots recordem els grans moments del jugador del Albacete. Bon dia, Andrés.
2: Sí, buenos días, la verdad es que sí son muchos los momentos. Qué recuerdo, ¿no?, de toda la carrera.
0: ¿Por qué estás cansado?
1: ¿Te das pereza a ti mismo?
2: Sí, la verdad que un poco.
3: Bueno, va, una forta abraçada a tota la gent de Fuente Alvilla, de part meva.
2: Gràcies, Luis.
0: Vinga. Doncs que sapigueu, bueno, clar, què passava, no?, quan s'apagava el soroll de l'estadi. Ara podreu descobrir la seva història des de dins, tots els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience. Ara, això és una realitat, eh?
4: Experience.
0: El joc interior des del 28 de setembre, és a dir, des de fa un parell de dies, això és a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. Ara. iniestaexperience.com. De què
1: parles? Quin susto, tio.
5: Home, és que heu parlat de Don Andrés, el número 1.
1: Mira la cara que li ha quedat a l'Ernest amb el que acabes de fer, president.
5: Perdó, número 8.
0: Un dia em mataran. De què parlem?
5: Ara.
2: Yo también lo quería hacer.
6: Doncs
1: mira, no deixem els jugadors mítics de futbol, d'una llegenda a una altra, d'Andrés Iniesta, el capità de la selecció espanyola que va aixecar aquell mundial, Iker Casillas.
0: Home.
1: No són els àudios d'Iker Casillas que es van fer virals aquest estiu enviant porcades a gent per Instagram.
3: Va molt calent, aquest tio.
1: Molt, molt sortit, molt, molt necessitat. Són uns talls d'un dia que gent de la Sexta van anar al seu poble, a Móstoles, sí, a parlar amb veïns de Móstoles, a veure si... Perquè era una època que deia, ostres, Casillas és el millor jugador del
0: món. Sí, millor porter de la història.
1: Millor porter. I a veure missatges dels seus veïns. Jo hagués estat una estona més a Móstoles per treure més testimonis, perquè aquests dos eren fatal.
7: ¿Qué le dirías a Iker como vecino de Móstoles, vecino suyo?
8: Y que además hay paciencia y está atendiendo y para la situación y que atraviesa.
7: Claro, ¿y crees que se debería quedar?
8: Y para mi gusto, sí. Aún así, ya se sabe que al fin y al cabo y será ahí lo que quiera él.
7: Claro, vale, fenomenal.
9: ¿Tú qué le dirías? Es muy complicado, muy difícil.
7: Sí.
9: Decir lo que es muy difícil.
7: Pero ¿le quieres a Iker? ¿Le quieres?
9: Hombre, ha sido muy grande, de los mejores.
7: Eso es.
9: Y es nacional.
7: Ah, claro.
9: No es cualquiera.
7: Claro. ¿Y es de Móstoles?
9: No, yo soy madrileño.
7: Vale, pues dile algo a Iker.
9: Pues el mejor, pues no, él no diga lo que sea. No haga lo que digan. Que ella a parar como a paranda.
1: Vale.
9: Era lo mejor. Lo demás es dejarlo.
7: Vale, muy bien.
1: Vale, a parar como paranda.
3: Hola.
1: Es muy complicificio.
3: Muy complicificio.
0: Discursos més confusos, no?
3: Sí, és molt complicat dir-lo, home, sobretot per tu.
1: I la periodista que escolta els dos testimonis i diu, pues pa casa.
3: Vale.
1: Ahí ya tinc.
3: Sí, diu, además es de Móstoles. Diu, no, yo soy de Madrid.
1: Sí. No, tú no, idiota.
0: I la pobra periodista que no entén res i les seves respostes són claro. I vale, fenomenal.
1: Va, això ho fas tu amb les trucades, també.
6: Sí.
1: D'on ets? I tu?
6: Vale.
1: Molt bé.
0: Bé, no sé, Cazorla, si has investigat si a prop de Móstoles hi ha alguna central nuclear.
1: Sí.
0: Com estan les aigües subaquàtiques.
1: Alguna
0: no,
1: cosa hi ha,
0: xuta. Perquè,
3: el primer anava a cavall, no? Però estava tota l'estona, ia. El que anava al trote.
0: Va, no ens en riem de gent que té problemes.
3: No que vas, vale. Somos...
0: Què somos?
1: Què somos? Deixeu-lo.
3: Persones.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
12: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes.
4: El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Tornar a la rutina. També té coses bones. Rec 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
17: Proper convidat,
16: Ivan Herzog.
18: Fem-nos el costat que ens faci falta.
16: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
17: i li traslladarà les teves preguntes.
18: Cavalla, ballarem amb el record.
16: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
17: Invitacions exaurides.
16: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
18: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
16: Gràcies a RAC 105
17: i Estrella Damm.
19: Hi, it's Adela.
20: A RAC 105, estàs escoltant.
21: Adela, it's in LA.
22: Matina Codina.

0: inundant Catalunya del bon ritme d'Adela, una artista eslovaca que afirma aquest Ainy Lay, que és una mica novetat de recent. Ho he dit una mica estrany, però que el títol també ho és. Què vols que et digui?
1: Ja està, doncs digue-ho com sona, Ainy Lay.
0: Exacte. Un quart de nou del matí. Bon dia, Xavi Pardo.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
3: Molt bé. Les notícies per a Xavi Pardo.
4: El Pardo.
0: Va, de quin mal hem de morir? Aquestes són les notícies del dia. El Boletín Oficial de l'Estat, el BOE, ja ha publicat les mesures sobre habitatge que ahir va aprovar el govern espanyol. Què et semblen aquestes mesures?
2: Doncs mira, fa tot just una hora, encara no, us dèiem que estàvem pendents del BOE, aviam si sortien aquestes mesures publicades. Doncs sí, fa només uns minuts, informació actualitzadíssima aquí al Matina Codina, ha sortit publicat ja al BOE i hem tingut una petita sorpresa.
1: Ostres, ja comença. Peso izado, peso izado.
2: Hem tingut una petita sorpresa. Sabeu que ahir el Consell de Ministres va aprovar dos decrets, no un, amb totes les mesures de l'habitatge. Això sí. No és el primer cop que el Consell de Ministres ho fa. Normalment es fa quan vols garantir-te que un s'aprovi i l'altre, doncs, mira...
1: El decret Mari i el decret Carmen, sí.
2: El més ambiciós, diguéssim, que ja saps que no l'aprovaràs, va per un cantó i l'altre...
0: Nosaltres volíem fer això, no? Sí. Però finalment...
2: Clar, si ho posem tot junt en un sol decret, ens el tombaran, doncs posem les mesures que ens aprovaran en un...
5: Vale, i els, que sí, que ja queda claríssim, que volíem... anem al garatge, tu. Ja ho hem entès des de la primera frase.
2: Molt bé, Toni. Com sempre, remen a favor, tu.
5: Doncs... Ple d'idiotes, de veritat.
2: Doncs d'aquests dos decrets, el BOE només n'ha publicat un, que és el que conté totes les mesures que en principi sí que s'haurien d'aprovar divendres al Consell de Ministres. Entre aquestes mesures, suspendre els desnonaments de les llars vulnerables fins al 2030. En aquests casos, si la llar és propietari, propietat d'un petit propietari, sí que hi hauria una compensació econòmica, que això no era un fet que estava bastant en controvèrsia. També es preveu prorrogar els contractes 2 anys i prohibir la compra especulativa d'habitatge. Però, com dèiem, el segon decret, que és el que el BOE avui no ha publicat, no sabem si és que hi haurà un BOE extraordinari més endavant al llarg del matí, si és que el deixen per demà, no ho sabem.
0: Més tevi, no?
2: És el que inclouria la renovació automàtica de tots els contractes, que és el gran cavall de batalla del sindicat de llogateres. Per tant, el decret més ambiciós, de moment, no s'ha publicat.
1: Quina sorpresa! Em sorprèn molt venint del Pedro.
0: Bueno, què passa? Ja no ens anticipem.
6: Faltan cositas, vamos avanzando poco a poco.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira.
2: Sí, l'exsecretària d'Esquerra, que viu a Suïssa, estava acusada de desobediència. Avui, per cert, continua el judici contra els 4 policies espanyols acusats de deixar borni Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre.
0: Protecció Civil manté unes hores més l'alerta per inundacions.
2: Sí, això no vull trepitjar el terreny de la Mònica, però vaja, després d'uns aiguats que han causat sobretot afectacions de la mobilitat. Ahir va ser un dia bastant complicadot. Els bombers van rebre 860 avisos. Segur que heu vist imatges bastant impactants.
4: I tant.
2: A on?
4: A les rondes de Barcelona,
2: a Gavà, per exemple, van haver de rescatar una mare i el seu nadó. Es van cancel·lar un centenar de vols al Prat. Es van haver de tancar 5 escoles. I això, que deia el Mauri, doncs sí, es va haver d'interrompre també la circulació a la ronda de dalt durant força estona i també en algun punt de la ronda del mig.
0: Correcte!
7: Aquí tengo una tirita de hilo imaginària.
0: He posat cançó infantil i em surt això. Sí. No he tingut temps de fer preescolta i...
5: Oye, está muy bien la cancioncita, Beca.
2: Una tirita imaginària.
1: Bueno, sí, ja, era la ministra de Vivenda.
0: Tot això és per il·lustrar l'última notícia, que és la tonta, que és que hi ha hagut una sorpresa en una llar d'infants de Michigan. De què es tracta?
2: Déu-n'hi-do l'ensurt. La sorpresa la van tenir quan un dels nens de la llar d'infants va obrir la motxilla i em va treure una pistola carregada.
1: Què?
4: Oh, el diablo!
2: Això, les matances escolars cada cop comencen abans.
1: Sí, això és maco.
2: En una llar d'infants.
0: Oh, preparem-nos perquè aviat aquestes notícies passaran aquí, a Catalunya. Ja, de moment, a Michigan, ja. Que sabem que...
2: A Michigan, sí. Mira, ens en podem riure encara, a Michigan. Un dels tutors de l'escola d'aquesta llar d'infants va reaccionar a temps. Per sort, va poder agafar l'arma, assegurar-la. La investigació posterior va comprovar que el nen és fill d'un policia municipal.
5: Vaja.
2: I no sabem com el nen, que clar, és un nen molt petitó, havia robat la pistola a son pare, o no sabem com la pistola havia caigut, havia anat a parar a la motxilla del nen.
8: Una cosa porta l'altra.
2: En tot cas, sí, en tot cas, no és mai bon negoci tenir una pistola a casa. La llar d'infants ha donat de baixa la criatura i ara s'ha compromès en el futur a revisar totes les motxilles.
5: Ningú s'atrevia a donar-li de baixa, eh? Jo ara aquí és el llest, eh?
0: M'ha recordat una mica aquells nens que diuen me gustaría destruir la escuela con un arma
8: de... El colegio se ha destruido con una bomba de destrucción. Sí. I treu la bomba de la motxilla.
0: Ai, santa innocència.
2: Bueno, peor es eso que morirse, ¿no?
0: I tant. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies, eh?
2: Adiós. A vosaltres.
5: Fa molt bé, Pardo.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Bon dia.

0: despertar tan agradable i tan rítmic. Aquesta és la mirada electrònica que va oferir el disjoc australià Disturbed d'una cançó original que gairebé era clàssica, mística, eclesiàstica, de Simon Angerfunkel, Sound of Silence. Seguim al Matina Codina. Avui tanquem el mes de setembre. Demà ja comença l'octubre, o d'octubre, aquest que deixem enrere ha estat un mes carregat de coses. I demà arrenquem el nou mes, nova pàgina del calendari. Però què ens té preparat aquest nou mes?
1: Ara.
0: Per saber-ho, hem contactat i contractat el nostre tarotista de capçalera, que és el gran Sandro Feil. Bon dia, Sandro.
2: Bon dia a tots.
3: Hola,
2: Sandro. ¿Qué tal, cómo estáis?
3: Bueno,
2: empieza un mes cargado de ilusiones.
1: ¿Sí?
2: De trabajo, de salud, de incertidumbre, de amores y desamores.
0: Caray, cuántas cosas l'octubre, qué guapo.
2: Así que si queréis salir de dudas, llama ya al 806-888-888 y un número más.
1: Bueno, el 8.
2: No, el 7, cabezón.
3: No lo has visto.
2: Venga, vamos para allá. Primera consulta.
0: Endavant, sisplau. Sí, mira, és fàcil, Sandro, és una consulta bastant genèrica, volem saber com anirà el mes d'octubre.
3: Molt bona pregunta.
2: Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí?
0: Sí.
2: No, no era una pregunta, era una cosa en el aire.
3: Va per guanyar diners.
4: Mare meva.
3: Va fer una paradilla.
0: Sandro, aquestes pauses, va, que no podrem pagar la trucada, hosti.
4: Ja comencem.
3: Va, Sandro, ànim.
2: Este es un mes complicado.
3: Sí.
2: Porque el 31 es el Día de los Muertos.
0: Es verdad, es verdad.
2: De hecho, me sale la carta de Pedro Sánchez.
0: Qué dios. Tras.
2: Que está más muerto que Krilin en Bola de Drag. Veo una cosa rara. Un concierto en una especie de zoológico.
3: ¿Qué?
2: Sí, unas ocas. Unas ocas gordas.
4: No, no, es el de ocas grasas.
0: Exacto.
2: Eso va a ser Marimar, claro que sí.
4: Marimar,
2: ocas grasas.
3: De res.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Porque Ceuta está rota por todas partes.
2: Como tu pie.
1: Que por cierto, esto es lo que tú tienes que hacer. No estiguis de peu. Ceuta.
3: Va mal preu,
1: Ay, un poquito de sentido del humor, mujer, que la vida es un carnaval.
2: Sí, sí. Un poquito, astrologia sí. Amb acudits.
3: Xistes del tarot.
2: Bé, només una última pregunta. Demà és 1 d'octubre i fa 9 anys que van fer aquell referèndum, que suposo que tots recordeu. La pregunta és, Catalunya pinta que un dia pot ser independent.
3: Això t'ho puc dir jo i no tinc cartes davant.
1: Vamos a ver. Esto te lo voy a mirar. No te lo voy a mirar con las cartas.
3: Ah, no?
1: Esto te lo voy a mirar con la bola.
3: Ah, qué rico, ¿no?
2: ¿Quina diferència hi ha?
1: Bueno, es más profundo.
2: Vale. Más caro también, ¿no?
1: Y tarda un poquito más, y esto más dinero, sí.
4: Vale, y ahí son.
1: Uf, está jodido, ¿eh? Se me ha puesto la bola más negra que a los Javis. Pinta que la independencia va para largo.
4: Vaya.
1: Europa no nos mira ni de reojo.
2: Bueno, vaya. Bé, gràcies per la teva visita. No sé, això ho porta la mar avui. Digue-li quan val això.
5: Quan és?
3: Li agafa el riure de lo car no, que és, eh?
5: És que gràcia.
3: La mare estava a una secció que vam fer abans d'ahir.
2: Va. ¿Cuánto subes? Ah, no. Si no tiro canción, ¿eh?
1: No, no. Mira, son 729 euros.
3: No te ríes en nuestra cara, encima.
1: Me puedes pagar en cash o con gasolina súper. Bendiciones.
2: Y buenas noches.
3: Sí, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

0: Que ningú els doni per morts els catarres, eh? Hi va haver una època que van estar una mica més aturadents, però han tornat i s'ha demostrat que al darrere hi ha una comunitat de fans afèrrima que canten i es coneixen totes les seves cançons encara ben present a la retina al concert que van oferir a la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina. La gent canta a ple pulmó cançons com aquest diumenge sense drama. 8:45, en punt, eh? En punt.
1: Oh!
0: A veure, Marc Puga, ha parlat. Hola. Paula Echevarría de la seva relació amb el seu ex David Bustamante.
2: És molt fuerte.
3: Més o menys. M'han sonat cosetes perquè ha parlat d'això arrel de la sèrie Velvet, que com sabríeu m'he tornat a enganxar, no?
0: Estàs pesadíssima, eh?
3: Estic molt pesada, perquè la torno a veure, i no només jo, sinó que tothom està com tornant a veure Velvet, i tant, doncs, que la Paula Echevarría, que era la protagonista, juntament amb Miguel Ángel Silvestre,

0: Sastre ha parlat a una entrevista sobre aquesta sèrie. Una sèrie on ella viu una història d'amor amb el Miguel Ángel Silvestre.
1: Ah, sí.
0: I en aquells moments, mentre es gravava aquesta sèrie, és quan es va separar del David Bustamante.
2: És verdad, fue muy duro, porque claro, ella estaba con este pibón, pero yo también estoy muy fuerte.
0: Pero estás muy bueno, cual, también.
2: Claro, sí, tenía una duda.
0: Sí que és veritat que el Bustamante en el seu dia va dir que no portava massa bé que la Paula es fes petons a la ficció. Oh. Aleshores, molts rumors i molts mitjans van indicar que la separació podia ser, perquè és veritat que a Velvet hi ha molta escena de sexe i de petons entre la Paula i el Miguel Ángel.
2: Claro.
0: El cas és que ara ha fet una entrevista, ha parlat sobre Velvet i ha mencionat el Bustamante.
3: Era consciente, cuando estaba muy agotada y tenía ganas de como, ¡ah!, me repetía, es que lo que estás haciendo va a quedar para la historia. Y a las pruebas me remito. A día de hoy, todos los días de mi vida, yo cada día de mi vida, alguien me habla de Velvet. O sea, cada día de mi vida, 9 años después de la última emisión, me ven y me dicen, ¡Ana! No me llaman Paula, no saben quién soy, saben que soy Ana Rivera. Y mi pobre ex marido lo que tenía que aguantar, pues los mensajes eran como, ¡cásate con Alberto! ¡Socorro! Que queremos veros juntos en la vida real. Es que era como tremendo.
1: David, ¿pots confirmar que estabas gelosísimo?
2: Era muy duro, yo estaba llorando en casa porque, claro, recibía mensajes mi mujer en ese momento y la verdad es que se llevaba fatal.
4: Ya está llorando.
2: Era muy fuerte y no podía resistirlo, ¿no? Y al final, pues, acabé cediendo y me
1: fui a llorar, macho. Quan veies que es feia... Amb qui era l'actor, perdona?
0: El Miguel Ángel.
2: Quan veies
1: que es menjava la boca amb el Miguel Ángel, com ho portaves?
2: Pues lo llevaba muy mal porque... Empezaba a pensar yo qué será de mí si me separo. Y...
0: Claro, t'ho imagina't, no només veure-ho a la pantalla, tot i que quan estàs amb un actor o actriu ja saps, no?, amb qui estàs, però és igual. Sí. Que a més, tots els fans, una sèrie que és un fenomen, estiguin dient tot el dia...
2: Però tot el món la empujava,
0: no?
4: Quina bona parella fa.
1: Al final es van separar. Tu com portaries, Marc, que la teva parella fos actor i tingués escenes d'aquestes mica pujetes de to?
0: No ho sé, perquè no m'ha passat, però jo crec que... Bé... Sí, o sigui, si es dedica
1: no
0: això.
1: No s'ho ha cregut
0: ningú.
1: Però ningú s'ho ha cregut ningú.
4: Però ni tu ni cap dels que estem en aquesta taula,
0: No.
4: Sí, home, o sigui, jo des d'aquí aviso que jo no podria.
5: Perdona. En aquesta ràdio hi ha una persona que li encanta que la seva parella se'n vagi amb una altra.
1: Què? No pots treure un tema d'aquests i deixar-nos així?
5: No, perquè hi ha gent que li dona morbo al rotllo voyeur.
4: El titular era diferent.
5: Que la meva parella se'n vagi amb una altra i jo ho pugui gaudir des de fora.
4: Però digues nom.
1: Que no són hores.
4: Com digues programa.
1: Ja està, deixa.
0: Com ho saps?
1: Escolta'm, hem de fer una pausa. La Mònica...
0: Ara?
1: Sí, home, clar. Que no. Si igualment no explicarem res, si això és allargar per allargar.
6: El Matina Codina, el feu vosaltres.
7: Ei, bon dia.
8: Bon dia, Matina Codina.
9: Hola, matiner.
10: Bon dia, Matina Codina.
9: Tenia un bon dia.
11: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires. Bon dia, codinaires.
12: Vinga, va, som-hi.
13: Bon dia, matinero.
14: Vinga, va, bon matí.
9: Un petonet.
15: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero en cantidad Cantidubi-dubi-da.
6: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi-dubi-da.
16: Rec 105 Barcelona.
17: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
18: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
19: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència, híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà, ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
20: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
22: Buena venta.
21: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
8: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
7: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
8: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
9: Abans, per posar la ràdio,
10: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
9: posa RAC 105.
10: I ja està.
9: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
10: RAC 105.
12: Demana-la i sona.
1: Seguim el Matina Codina, ara farem un bloc de servei. Primer un consell, tu. Heu de descobrir la cripta de la colònia Güell.
4: Ah,
1: sí, és una obra fonamental de l'arquitectura gaudiniana, diumenge 4 d'octubre. Al matí, la 26a festa del modernisme i a la tarda, celebració de l'any Gaudí amb els protagonistes de l'època, música,
4: la
1: col·locació de la primera pedra de l'església i un espectacle de drons lluminosos, que ara està molt de moda.
4: Oi,
1: són espectaculars, són perfectes.
2: M'encanten els drons.
1: Organitza l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, el consorci de la colònia Güell i l'associació La Colònia Modernista, i col·labora la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Vinga, com duia el trànsit.
13: Linkmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
1: Què ens has de destacar sobre els embussos, Ferran Aràndiga, a aquesta hora del matí?
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'un accident que hi ha hagut a l'A2 entre Esparreguera i Abrera en direcció Barcelona, i a hores d'ara recordem que tots els carrils queden oberts, però encara continuen uns 3 quilòmetres de retencions intermitents, com dèiem, cap a Barcelona. Més enllà d'aquesta incidència, les retencions més intenses les trobem a la AP7 en sentit sud, entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona, i també en tot el nus de la Trinitat, que dificulta la circulació també de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
13: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Linkmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Linkmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
1: I ara, per dos motius molt diferents, mirem al cel amb la Mònica Usart. El primer és perquè és un àngel, i el segon... segon és perquè volem saber quin temps farà avui.
22: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
4: Què passa, tu? Molt bé, Ernest, tio. Sempre la insultes i tal, que hagis fet això avui t'honora.
1: No, perquè la relació que tinc amb el Mònica Usart és tòxica. És allò, avui diem una cosa bonica, l'endemà ens clavem un punyal, així i així és com anem avançant.
0: Així és.
4: Ja és molt maco.
1: Ens hem anat fent forts i hem anat creixent així.
0: No passa res. Mentre no ens afecti més del compte...
1: No.
0: Exacte.
1: I ara. Escolta, el temps ens afectarà avui, què? Tindrem...
0: Hi haurà ruixats una altra vegada. Sí.
1: On?
0: Mira, de fet, ara mateix està plovent cap al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, també cau alguna gota cap al Priorat, i de fet aquests ruixats a partir de mig matí i migdia s'estendran per molts punts del Pirineu, prelitoral sobretot de Tarragona, i també sectors de la Catalunya central, i a la tarda també cap al Pla de Lleida i de nou a les Terres de l'Ebre. La resta, cel mig ennuvolat amb força boires ara de bon matí, després de les pluges que vam tenir ahir, i pujant les temperatures avui. Ho faran a tot arreu. Entre 2 i 6 graus, aquest ascens més marcat, sobretot cap a les comarques de Girona. És on pujaran més aquests termòmetres, que fins i tot poden sobrepassar la línia dels 30-31 graus en aquestes comarques, i també cap a l'extrem sud. I vent del sud, que ho farà especialment a les comarques gironines. I ara mateix entre 21 i 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Vic i 21 a Roses.
1: Fins aquí el temps del Matina Codina, que sapigueu que la nostra meteoròloga Mònica Usart avui treu un llibre que ja ha a la llibreria.
0: Va, Mònica!
1: En parlarem de 9 a 10 del
0: molt bé,
1: matí.
0: Perfecte.
1: Però es diu canvi de temps, que l'has escrit a quatre mans amb un senyor del Meteocat.
0: Sí, el Santi Segalà, que és cap de pronòstic.
4: Santi Segalà?
0: Sí.
4: Santi Segalà?
23: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
13: Matina Cool!

0: l'any que ve estarà de gira la Olivia Rodrigo, la californiana, passarà per Barcelona per cantar cançons amb aquest Drop Dead. Ho farà dins el marc de la gira The Unraveled Tour. I atenció, Barcelona, hi serà 4 dates, eh?
1: Epa,
0: 4 dates. 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Amb Eurofitness repassem el més destacat a la caixa tonta, la Lillo.
3: Hola, som-hi. Ahir es va estrenar la quarta temporada de La Travessa, eh? El 3CAT.
4: M'encanta.
3: Sí, titulada Expedició Tramuntana.
5: Oh, ostres, que guapo. Bo.
3: Amb 8 parelles de famosos. Vols que te'n repete...
0: Home, és que és la primera vegada que es fa La Travessa VIP, eh? La Travessa VIP amb tot de famosos.
3: Exacte.
0: Sí, a veure quins personatges hi ha.
3: Doncs Miqui Núñez i Raquel Sanz.
0: Home.
3: Sheila i Cristian Casas, que són els germans de Mario i Òscar Casas.
0: Que treballen amb ell, que un és advocada i l'altre és economista. Correcte.
3: Oh. Sí, sí. Jessica Goicoechea i Natàlia García,
5: sí.
3: La model i l'exgimnasta d'èlit.
0: Sí.
3: Carolina Ferre i Nerea Sanfe.
0: Sí, presentadores.
3: Ah, vale, sí. Vale. I, entre altres, Jair Domínguez i Neus Rossell, que és aquests amb els que anem.
4: Ah, sí. Sí.
5: Bueno, també anem amb el Miqui Núñez.
3: Una mica també amb el Miqui.
5: Que va dir que si guanyava ens convidava a un concert.
0: Ah, doncs, perdona, i amb els Tallets una mica també, que són artistes recensibles.
5: Els
0: Tallets
5: no han fet res per
4: anem amb tots.
0: El cor dividit.
5: A mi la Nerea Sanz em cau molt bé.
3: Bueno, doncs anem amb tots. El Jair Domínguez i la Neus Rossell ahir parlaven sobre aquesta travessa i una de les coses que va dir la Neus, atenció a això, deia que del búnquer, entre el Jair i el Peyu,
0: sí,
3: ella creia que s'entendria millor amb el Peyu.
6: Som diferents, això és veritat.
7: Bastant.
6: Quan em van dir del búnquer, amb qui et quedaries? Si en Peyu o en Jair, qui fa més per tu? I vaig dir en Peyu perquè és més de pagès.
7: Sí.
6: I tu ets més urbanita.
7: Exacte. A mi m'interessa molt la música, però no tinc ni idea de teoria ni de coses d'aquestes. Ella té tota la teoria i tot això, i li puc fer preguntes i podem parlar
6: sí,
7: moltes coses.
6: Sí, i tu ets més fred i jo sóc molt més de parlar amb la gent i tal. Però no sé per què, coi, ens hem unit i ens entrem molt bé, més que
7: perquè
6: ningú.
7: Perquè suposo que les diferències no són insalvables.
6: Saps qui ho deia això, les tres bessones?
0: Fan molt bon equip en la vida personal. A veurem si a La Travessa també fan bon equip o no. A mi m'agrada molt aquesta part de reality amb els famosos, perquè, clar, tu després d'una experiència esportiva extrema, no, estàs molt vulnerable. Llavors, quan et posen la càmera davant, surt una part molt personal que crec que té un interès, no, que transcendeix, i jo crec que es despullaran molt emocionalment.
4: Jo crec que sí.
3: Nois,
0: què passa?
4: Hola.
3: Estic molt tocat, eh?
0: Per què, Jair? Per què?
3: No només em porto malament amb el Peyu,
0: però
5: no,
0: ja,
5: el Peyu, no
3: s'ha de una mica més i em fot la nòvia.
5: Ostres,
0: no,
5: t'imagina? No, que us estimeu moltíssim.
3: Ja n'hi ha prou, eh?
0: Bueno, escolta'm, pinta molt bé. Jo he vist el primer episodi de La Travessa i la veritat és que hi ha molt nivell.
3: Sí. Anem a la revuelta, va, perquè ahir van tenir el Ferran Adrià.
5: Exacte, vaig anar a la plaça.
0: Un catxondo, el Ferran.
5: Bueno, catxondo. Està
4: en el seu prime.
3: Un geni, però és curiós perquè és un geni que curiosament no va allargar gaire els estudis. El cuiner va explicar-li al Broncano com va viure la seva joventut als anys 80.
8: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
9: No, yo me piré a los 16 años, 7 años.
8: Graduado escolar y para casa.
9: Y me fui a Ibiza de juerga. Es que la Ibiza de ahora no tiene nada que ver con los de los 80, ¿sabes? No.
8: ¿Qué hiciste allí?
9: Nada, esto es un juego de niños.
8: ¿En calzoncillos todo el día?
9: La gente no dormía.
8: ¿Orgías gordas?
9: También había.
8: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a follis que vivo?
9: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
8: Ah, ya. Vaya, años 80 pasaste, ¿eh? Lo recuerdas, hay días que estás en casa a las 5 de la mañana, te despiertas y dices, madre mía, el 86.
9: Sí, sí, sí.
0: És increïble. Em costa imaginar aquest Ferran Adrià absolutament desbocat allà a Lira Blanca, no? De festa tot el dia.
5: A la festa d'orgia en orgia i tiro perquè, bueno, perquè me sale una cosa.
0: Amb les pirules, i es veu que el van fer fora, no em queda clar si el fan fora de l'illa
5: yeah,
0: o el fan fora de la feina.
5: De la illa.
10: El van fer fora de l'orgia perquè ho esferificava tot.
5: Exacte, estava la feina a la cuina de la que te pego.
0: Que no són hores.
5: Però si ho has dit... Corta, amb els problemes de jo que no es m'entén.
3: Ola, una broncada...
5: A mi no es m'entén.
3: Que t'esbronqui el Ferran Adrià. Ha de ser terrible.
5: Hem de mirar la sèrie que del Genesis fot molta les bronca a la gent, eh?
3: Sí.
5: Molta bronca a la gent, eh?
3: Sí.
5: Que difícil.
0: I llavors l'equip del Matí de Cuina es queixa de mi.
5: Exacte.
0: El que has de fer és treballar amb un...
10: Doncs el que has de fer és vocalitzar
4: menys. No, el Ferran Adrià, una vegada el vaig entrevistar, em va dir, ell es desperta cada dia a les 5 del matí per estudiar. Cada dia de la seva vida.
0: No va acabar el graduat escolar, però ara s'hi ha posat ara, val més tard que mai.
4: No, però ja fa anys que ho fa. El tio és un geni, sap de tot.
5: Clar, que va sutra.
11: Bueno, vamos un poquito de...
0: Va, però...
11: Calma, vamos a mi programa ahora, ¿no?
0: Ah, sí, és veritat, que ha parlat el Josep Pedrerol sobre una circumstància anecdòtica bastant graciosa, eh? És a dir...
3: Sí, ja sabeu que el Chiringuito ha canviat de grup de comunicació. Aquesta temporada està a Mediaset i estava fins ara a 3 Media. Ara estan a Energy entre setmana, després a 4, cap de setmana. L'audiència no és la bomba, s'ha de dir.
10: No, no, estaran malament, eh?
3: És un programa que, bueno, que tothom segueix més o menys, però que realment ningú veu en directe.
0: Sobretot a les xarxes socials.
3: Exacte. I potser han descobert el per què, el motiu pel qual no està tenint tan bona audiència. Ah. Es veu que alguns hotels no tenen el canal Energy.
5: No!
1: ¿Qué? Me dicen, hay gente que me dice que en los hoteles no está Energy.
12: ¿Cómo no?
1: En algunos hoteles no la tienen puesto.
12: ¿En qué hoteles?
1: Ya.
12: ¿Tendremos pues, que escribirle?
1: Por favor, mandanos mensajes. ¿Qué hotel no tiene puesto Energy? No se puede sintonizar las habitaciones, ¿vale? Llamaremos al hotel para pedírselo.
12: Claro, ¿okay? Se quedará ¿parece? Entre nosotros, no diremos aquí públicamente los nombres de los hoteles que nos digáis.
1: Eso es, hoteles para que la gente sepa a qué hoteles tiene que ir. Y luego también muy importante, que ayudemos a los abuelos, abuelas...
12: A ponerlo.
1: Que no se manejan regular con la tele para... Gente me pregunta a mí, ¿pero dónde estáis? ¿Ya no estáis en...? No. ¿Dónde claro. estáis? Energy. Y el domingo, cuando hay liga, estamos en 4.
12: Siempre en 4.
0: De qué rides, de que no diré ningú.
11: Sí, no me ve nadie, ¿no? No, es importante, ¿vale? Hay que sintonizar. ¿Tú, Mar, tienes Energy?
4: Pero no, sí, claro.
0: Pero no me mira no. tan ma vida.
4: Te iba a decir una cosa, que tú cuando vas a un hotel y no tienen la cadena que tú vols o no tienen Netflix, el que sigui, tú poses el ordenador toda la vida. No es una excusa.
11: No, pero puedes llamar al 9, puedes llamar a la recepción, ¿no? Claro. Oye, perdona, no veo a
0: bueno,
11: Josep,
0: y dius
11: ¿no?
0: que hay que ayudar a las abuelitas.
11: A las señoras mayores, las abuelitas, ¿no? Bueno,
10: las abuelitas que no. miren el chiringuito de jugones.
0: Té tota la pinta que és el target.
10: Sí. No? Sí, aquesta petició ja recordo que la vas fer quan estaves a Mega. Vas tenir també una creuada uns dies de que els hotels posessin Mega.
11: Sí, hay que poner Mega, ¿vale?
10: Ara havíem no. posat Mega, ara hem de posar l'altre.
0: Ah, a veure si vas a un canal que miri algú.
4: Oh. Sí. Exacte.
10: Que estigui sintonitzat per defecte, no hagis d'anar al 214.
4: I no tindràs bueno. problemes.
0: Bueno, ¿alguna cosa más, Pedrero?
11: No, simplemente decir que aún no hay liga, pero que se puede seguir viendo el chiringuito porque tenemos a...
10: ¿Qué?
11: Actualidad, ¿no? Y periodismo. ¿Qué? Y auténticos colaboradores como Paco Bullo, por ejemplo, ¿no? Sí. Está con nosotros.
0: Deixa els papers, que m'estàs posant nerviós.
11: Exclusivas.
13: La madre de el que ha puesto la impresora es argentina.
14: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a Eurofitness.

0: Sens dubte, és una d'aquelles cançons i un dels artistes que ens ajuda a remar endavant amb tots els matineros camí del Matadero. Bufa a favor aquest I'm Good Blue, original d'Eiffel 65, tot un clàssic de la música electrònica amb David Guetta i Bebe Rexha. Sentim-nos-hi a les 9. A veure, Sergi Ferrer, hem d'explicar una cosa molt sorprenent que han trobat al cim de la Neto, aquesta doncs muntanya sí. aragonesa.
1: Hi havia gent passejant per la muntanya.
0: Amb l'Urigueler i los Cucharas, no?
1: Exacte.
0: A la muntanya!
1: A la muntanya! A la Neto, que és una muntanya que no és moc de pap, són 3.400 metres, val? I anàvem passejant, i de sobte, allò que et creues amb gent, no? Bon dia, bon dia! Vinga, ja queda poc tard.
0: Ànims.
1: I de sobte, els avança un tio per l'esquerra i diuen, mira quina motxilla més curiosa. Sembla d'aquestes de repartidor de menjar, d'aquest de... I miren i... Ostres, però si posa Uber Eats?
2: No, què dius?
0: Què?
1: I el tio, bon dia, bon dia. I continua pujant. Total, que arriben a dalt i es troben que el senyor aquest obre la seva motxilla isotèrmica, treu dues capses de pizza,
2: una pizza,
1: a uns excursionistes que estaven a dalt esperant-lo.
3: I can't believe.
1: I pagarem amb efectiu perquè amb targeta no podem, perquè no hi ha cobertura.
2: Clar, clar, clar.
3: Què dius?
1: Li van donar propina, suposo. I el tio va agafar la motxilleta i va... També, bon dia, bon dia.
0: Va baixar per aquesta música. Entrega realitzada, no?
1: Exacte. A més de baixada, aquesta cançó convida perquè pot ser com més se'l tiri una
2: jaca. I és més fàcil baixar.
1: Llavors, ara hi ha gent que diu que això és un contingut que s'ha fet per TikTok, per fer-se viral. Ara, igual que hi havia el cambrer aquell que anava repartint gin tònics. Per tot el...
4: Con permiso.
1: Exacte, doncs ara està aquest tio que et porta menjar a la muntanya.
0: Ens hem jalat una campanya publicitària, Sergi?
1: Jo crec que no de la marca aquesta de menjar que he dit abans i que no la tornaré a dir, no sé què ens porti croissants, o el propi creador de contingut. Com si jo ara fos idiota i se m'oblidi de fer ràdio i dic, pues he de fer un vídeo viral.
0: Mm. I sabem quina comanda va entregar o no?
2: Una pizza.
1: Unes pizzas.
2: Unes pizzas.
0: Ah, perdona, dues pizzas.
1: No, no, per això sona aquesta música italiana.
0: Sí, no, perquè ja ho
4: molt tipus de...
0: No sabia si s'havia dit, perdoneu.
5: A mi m'agrada la prostituto.
0: Prosciutto.
5: Prosciutto.
3: Per què diu?
5: Les que no m'agraden són les calzones.
2: Per què?
5: Una vegada em van fotre una calzona... Que...
1: Les has d'obrir, eh? Clar, lo guapo està dins.
0: No te l'has de posar sencera a la boca.
5: Pensava que era un espècie de canapé.
0: Ara que has tret el tema, red flag la gent que fa comandes d'aquestes de menjar a domicili en dies que plou com ahir, per exemple.
2: Sí, senyor, si està lloviendo. Però això és un debat, eh? Perquè sempre que veig...
0: No és un debat.
1: No és un debat.
0: No, però... Si tens un punt d'humanitat, no és un debat.
3: No.
0: Ara, si ets un pijo agòlatra, hi ha debat.
2: Però em puc justificar?
1: No, qui vota que no?
3: Jo
2: no ho faig, no demano mai. Però que hi ha treballadors que diuen és que jo vull treballar.
6: Claro, que si no, no cobres, xaval.
2: Aquest és el debat.
6: Y además que a lo mejor se está preparando para hacer una triatlón y le va bien pedalear un rato, coño.
0: Segur. Escolta, gràcies, Sergi.
1: No, és que no m'ha quedat glaçat.
0: Ah, jo també.
2: Ai,
6: que se llama...
2: Que burro.
6: Dice Adam.
0: A la tornada tenim el Marc Puga Show.
3: Epa!
0: Quin tema avui?
3: Avui farem Corazón Contento, però avui és una mica un especial Belén Esteban Jesulín perquè se'ls talia perdíssima, eh?
7: Matina Codina. Només a RAC 105. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Sola Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carglass.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
7: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
12: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estant, a la plaça de la Vila.
13: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
14: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
15: Increïble.
14: Platòric.
15: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
14: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
4: Matina Codina.
16: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
4: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Hi ha persones que et marquen a la vida fins al punt que costa oblidar-les i sempre penses en qui estarà, no? Estarà tan feliç com estava amb mi o no? És una cançó que demana immersió a la lletra, a l'atmosfera, realment tremenda, d'aquesta col·laboració entre Ginestà i Nil Moliner, artistes molt sensibles que saben emocionar-nos, però també aquest punt de festa que porta aquest guitarro cobra nova hora amb el cor de la Mar Puga.
1: Hola!
0: Com cada dimecres repassem els principals hits de la crònica social.
1: Els principals hits, això mateix. I avui fem un especial Belén Esteban Jesulín de Ubrique perquè s'està liant bastant grossa.
2: Ah, sí?
1: Recordem que la Belén Esteban va ser la parella del Jesulín de Ubrique, per si algú està despistat.
3: Exclusiva.
1: Sí.
3: Exclusiva, vale.
1: Junts van tenir la filla, l'Andreïta, l'Andrea Janeiro, i
0: la
1: després...
0: Pollo, sí.
1: La del Pollo. El Jesulín va formar una família amb la Maria José Campanario, claro. Que va tenir altres fills, entre ells la Júlia Janeiro.
0: La Jules.
1: La Jules, coneguda com a Jules, d'acord? Aleshores, a partir d'aquí, per parts, què ha passat? Que Belén Esteban va parlar a De Viernes, que hem comentat a Telecinco,
4: sí.
1: Una entrevista molt extensa. Busca-ho.
5: No, però està ben tirada la pregunta,
0: molt,
5: perquè
0: molt.
5: Hi havia un programa que es deia Divendres, que el feien dilluns i dimarts i dimecres.
4: I el dijous.
1: Doncs la Belén Esteban va parlar aquest programa sobre la situació actual amb el Jesulín, de la seva filla Andrea, de la relació que tenien i tot això. I després de que ella comentés tota aquesta trama, com estan, què havia passat, la Jules Janeiro, per tant, la filla del Jesulín i la Maria José Campanario, ha respost públicament a la Belén Esteban criticant les seves declaracions y donan un bombazo, una exclusiva.
6: Que todo lo que ha dicho el viernes lo va a tener que demostrar en un juzgado. Lo que le va a poner es una pedanda como un castillo. La gente que miente y la gente que usa a su hija como si fuese esto un negocio. Me ha dicho que yo he mentido, que yo no tengo relación con... Por favor, cuente también los motivos. Salió diciendo que a unas le pagan. Todo lo que ha dicho el viernes lo va a tener que demostrar en un juzgado. Han pasado demasiadas cosas. Mi padre... Todo lo que ha dicho el viernes lo va a tener que demostrar en un juzgado.
0: Muy
4: interesante.
0: A veure si acaba el jutjat o no. De moment, foc creuat, guerra oberta entre la part del Jesulín i la part de la Belén. Es veu que això...
4: Lo tendrá que demostrar en un juzgado,
0: sí.
4: Em sembla.
0: Sí, i pot haver demanda, segons...
1: Sí, que s'ha repetit.
0: Segons sembla. Va, què més?
1: Doncs que el Jesulín de Ubrique, com ha dit la filla, podria demandar a Belén Esteban. Estaria preparant aquesta demanda contra ella per algunes declaracions. Sí. La informació s'ha donat al programa Fiesta i la Belén Esteban, com habitualment fa, no ha callat i ha respost a tota aquesta situació perquè aquesta guerra per ella no està tancada i ha donat també declaracions responent a la Jules.
7: Solamente pido que el viernes me vean otra vez los abogados, por favor. ¿Qué se creen? ¿Que a mí me van a acojonar con los abogados? Lo que ellos saben es que mi hija no va a hablar, porque si ella ha sufrido por sus padres, mi hija ha sufrido por su madre y sobre todo ha sufrido por una cosa muy, más fuerte, por la ausencia menos de su yaya del campo y de su tía mamen, por ausencia de un padre y de una familia. Es el hombre fantasma llamado Jesús Janeiro Bazán. ¿Yo miedo? No, no.
0: Aquest és el principal retret, que el Jesulín de Ubrique va desaparèixer i que ha fet unes diferències entre la filla que ha tingut amb la Maria José Campanario i l'Andreïta, la del Pollo. És veritat que la Belén Esteban està rendibilitzant econòmicament aquest tema des de fa molts anys.
1: És que vam dir, ella va tenir un braguetazo amb el Torero, se'l va tirar per tenir fama i ha viscut d'això tota la vida.
0: Ara, De Viernes li ha pagat 100.000 euros per aquests dos programes, aquestes dues aparicions. No 7, 100.000 euros.
3: A favor d'ella, hem de dir, a favor de la Belén, que tornen al seu prime, O sigui, tornem a veure la Belén Esteban que parla de Jesulín, de la Campanario, i que plora mirant a càmera.
1: Perquè és l'única manera que la gent li faci cas. O sigui, mireu,
4: però escolta, no li tinguis tant d'allò a la... que el Jesulín
0: ja
4: és un perla, també.
0: Ja sabem que la Mar Puga és equipo Jesulín.
1: Jo soc equipo Jesulín a muerte. A més, el Jesulín és que passa de tot. És que
4: sí, clar, envia la filla.
1: Bueno,
4: salt tu, que jo no sé hablar.
1: I el
4: Jesulín no passa de tot, però és que no s'entera de res el que passa al seu voltant. I sent campanes i no sap d'on venen.
1: Això és mentida, perquè tu sempre dius que és tonto i és tonto.
0: Perdona, Sergi, pot ser que senti campanes de Belén?
4: Oh! O que senti campanarios.
8: Oh! Xistes de Jesulín. Prou d'acudits. Campana i s'acabó.
0: Escolta'm, Belén ha continuat disparant.
1: Ella ha continuat disparant, perquè com la gent no li fa cas, ella segueix allà fins que tal, i ha tirat ironies, com dient que ay, qué miedo tengo, ¿no? Escoltem-la.
7: Tengo un miedo. Es que ahora mismo me voy a tomar un lesatín, porque es que tengo una cosa en mi cuerpo. Tengo mucho miedo, la verdad. Ellos me van a demandar que lo hagan. Yo no tengo nada que decir.
0: Escolta, si no tinc mal entès, aquest divendres a De Viernes parlarà també l'Andreïta,
1: Parlarà l'Andreïta.
4: Ja parla?
1: No sé.
0: Sí, això, bueno, això ho he llegit, tio.
3: I l'Esteban estarà en directe, no? Que l'últim de viernes sí, eren gravacions d'una entrevista que se li va fer.
0: Ara al plató hi haurà molt merder, eh?
1: Ho
0: va petar amb un 18,7% de share, eh? El divendres passat. Que,
1: estem escoltant a los Manolos, uns amigos para siempre, perquè no tothom acaba malament quan se separa, per tant, no està tranquil.
8: Claro que sí, Marte la merece.
1: Un exemple és el nostre amic Carlos Latre, que s'ha separat.
0: Què pinta aquí el Carlos Latre?
1: Doncs és una altra notícia, és un altre tema. Per això que no tothom acaba malament, perquè el Carlos Latre ahir, per primera vegada, ha parlat del seu divorci recent amb la Yolanda Marcos, que portaven com 22 anys junts, i li han preguntat què tal. És més, el periodista que li pregunta com veu el Latre, que va amb la seva filla, es pensa que és la seva nòvia.
3: No!
5: No!
2: Te he unido con respeto, con cariño y con amor. O sea, que lo más importante... Sí. Llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más.
8: O sea, trauma, sin problema, nada.
2: Cero. Respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante. Sí.
8: Carlos, te hemos visto llegar muy bien acompañado. ¿Quién es la persona que te acompaña?
2: Mi hija Candela. Sí. Que además me acompanya a tots lados.
3: Bueno, és que perola.
0: És que l'altre està molt ben, conservat. Està molt ben conservat.
3: Això em recorda quan anava amb la Laura Escanes pel món. Me recordo una festa d'aniversari de la Laura Escanes amb tot d'amigues seves en un privat de...
4: I va entrar el Mickey Mouse de sobte, no? En plan, ¿de quién es el cumpleaños?
3: Es pensaven que era el seu tutor.
0: Per tant, Belén i Jesulín haurien d'aprendre una mica d'aquest bon rotllo del Carlos Latre.
1: Per això l'hem posat, per contrastar.
4: Veure, però això l'hauríem de preguntar a la ex del Latre, saps?
0: Ja.
4: Vull dir que igual...
0: No busquis merder on
4: no, no, que igual no opinen igual.
1: Treballen junts encara i tot, això també.
3: Bé, polèmica.
0: Amb aquesta moralina tancarem la secció del cor d'avui. Marc Puga, moltes gràcies.
1: Què va, vosaltres?
4: Vine. Vale.

0: no sabeu com funciona això encara a data d'avui en aquests tardeos de música Remember que es fan per Catalunya, aquest hit de la Kate Ryan, original de Milan Farmer, Desenchanté. Anem a trucar a la Laia.
1: I et nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Cazorla, que avui fem el sorteig, eh?
2: Avui.
3: Quins sí. Nervis!
0: Hi ha la Laia per aquí, ets aquí o no?
4: Laia o Alexis?
3: No, s'ha canviat el guió sencer.
4: Ah, doncs estic trucant a l'Alexis, jo.
3: Ah, doncs penja.
0: Va, truca a la Laia, sisplau.
3: Penja.
5: Dius Laia o Alexis.
3: Sí, marca aquest.
0: És que està ple d'idiotes.
3: És Carbo Lada.
5: Pobre Alexis.
0: Que mentre sona la cançó estem fent altres coses, llavors no...
5: No, perquè l'Adam porta el guió imprès i s'ha canviat a posteriori.
0: 30 litres de llet amb totes les seves varietats, diversos packs de potets galàctics de llet nostra i també un doble kit d'esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica. Això és el que entra al sorteig. La Laia, ara sí que estem trucant la persona correcta. Laia.
3: Alexis?
0: De part de la seva mare. La seva Magda, perquè es diu Magda.
4: Com les Magdalenes, oi?
0: Sí, si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat, si no hi haurà un rebot.
6: Sí.
0: Hola, Laia!
6: Hola, Laia,
0: em dic Ernest Codina, no sé si em coneixes, però sóc de la ràdio, de RAC 105, del Matina Codina, el xou despertador que et porta a una altra dimensió.
3: Quanta informació!
6: I tant, que sé qui és.
0: Molt bé.
6: Cada any tenim la mateixa conversa, me sembla.
0: Bueno, mira, si t'ha d'avorrir, pengi.
6: No.
0: Ah,
6: bueno,
0: Nic,
6: si saps qui sóc jo.
0: No, qui ets, aviam.
6: Des que te faig les fotos,
0: ah,
6: Ernest.
0: Sí, és veritat, Ernest. La Laia és fotògrafa.
3: Ai, Laia és tot el fotògraf.
0: Laia París, pot ser?
6: Sí, exactament.
0: És la Laia París, que més d'una vegada l'he deixat entrar jo al backstage. No em mireu així.
3: Epa,
0: no mireu
3: així.
0: Que no hi ha ligoteo entre tu i jo, Laia, digues la veritat.
6: Sisplau. No.
0: Ah, no, que quedi clar.
4: Si es digués Manolo París, no el deixaves entrar.
5: Ara digueu.
0: No, però és una immensa fotògrafa. Dona el teu Instagram perquè la gent pugui veure les teves fotos, Laia, que són meravelloses.
6: Laia París Fotografia.
0: Laia París Fotografia.
3: Jo he donat un Instagram que no era.
0: No, i...
3: De res.
0: Em va fer unes fotos xulíssimes. Fa dos dos Cabró Rocks. Em vas fer unes fotos espectaculars. Mira que treure'm bé a mi és una cosa molt difícil. I ella ho va aconseguir.
6: Va ser fàcil.
0: Bueno, jo penso que no. Escolta'm, truco de part de la teva mare, que és la Magda.
6: Sí.
0: Perquè et vol felicitar per aquests 27 anys que fas. Un aplaudiment per la Laia, sisplau.
3: Laia, senyor, Laia.
6: Moltíssimes gràcies.
0: Que n'apregui. Ens diu la teva mare que ets una persona molt especial. Home, només faltaries la teva mare. Diu que se sent superorgullosa de tu perquè ets meravellosa, lluitadora i amb un cor enorme, en dono fe, i que vol aprofitar aquesta trucada per recordar-te que t'estima moltíssim i que ets molt important per ella, encara que és veritat que a vegades diu que costa molt que t'ho digui a la cara. A vegades passa això, entre pares i fills, que ens costa
6: exterioritzar. Mare i filla discutim.
0: Ja, per què? Per què parlem el temps discutint, no? En lloc de dir-nos totes les coses boniques que hi ha,
6: Sí.
0: Li vols dir alguna cosa maca a la teva mare, aprofitant la vinentesa?
6: Que l'estimo molt, la trobo faltant, a mi. Perquè com cada any pujo a Euskal Herria, el País Basc, a celebrar el meu aniversari. I que ho celebrarem a tope quan baixi.
0: Molt bé.
3: Val.
0: Escolta, tu no tens un pèl de tonta, a celebrar l'aniversari del País Basc, aquí amb els xuletots,
6: Home, pinxos!
3: Xacolitos! Ricó,
0: jo hi vaig estar aquest estiu, em vaig enamorar del País Basc.
3: Sí? Oh.
0: Enamorar. O sigui, jo perquè estic lligat aquí de peus i mans a RAC 105, si no me'n anava allà...
5: És que és molt maco.
0: Si no parlo ni euskera ni castellà.
3: Però si un dia vols fer al matí a Gorigos Corrascos Coscochea, pots anar-te.
6: Aquí teniu la Gastea, que és com la vostra ràdio.
3: Ah, sí?
6: Seria l'equivalent aquí.
4: Doncs dona-li records de part nostra.
0: Va, escolta, per acabar, la teva mare diu que t'hem de transmetre tot aquest efecte i que et desitja doncs, que aquests 27 vagin superbé amb aquesta nova etapa, que vingui plena de moments feliços, il·lusions, salut i sobretot que no deixis mai de ser aquesta persona tan especial que ets. Entesos?
6: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Vinga. Per trucar.
0: A disfrutar-ho, bandarra.
6: Gràcies, te coneix a tots.
0: Ens veiem als festivals. No, hi ha una anècdota amb la Laia, que és que sempre m'escriu a última hora.
3: Sí,
0: Falten 10 minuts per obrir porta al festival, que estic allà punxant, i em diu, Ernest, puc entrar? Dic, home, xata.
5: Ara?
3: Home, en 10 minuts no tens a fer res.
0: No costa res escriure'm. Fa un mes i jo puc gestionar-te l'entrada.
3: Anda, que se lo has dicho a ella, en directo, cuelgas y luego rajas.
5: Es verdad.
0: Era una trucada bonica, Lucho.
4: Ja veuràs la mare quan escolti.
3: Magda, Magda.
0: Passa un minut d'un quart d'hora del matí. Abans de les 11 farem el sorteig d'aquest lot de llet nostra del mes de setembre.
2: Oh, toma, ja.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Tina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Això és boníssim. D'on és?
2: És de Dia.
1: De debò?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Avui a Dia, la pizza de pernil i formatge de la marca Dia per només 1,85. De debò. Molt bé. Dia.
3: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carlàs canvia. Carglass repara.
5: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
10: RAC 5, 4,
11: 3, 2, 1.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
18: A l'ataque! Tengo un grado del extra.
17: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina. Come

0: aquí s'ha quedat la tia, eh? De fit, de fitness, de tant fer esport. La Dua Lipa Physical, 6 minuts i 2 quarts de 10. Nosaltres estem animats i amb l'esperit festiu. Al matí, Nacotina, bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: I moltes felicitats perquè avui moltes es publica gràcies. El nou llibre de la nostra
2: patrona. Home, i tant.
1: Ai, quina alegria.
0: Es diu Canvi de temps. Avui és aquell dia tonto que potser encara no hi és a totes les llibreries, però es publica oficialment, eh?
1: Sí, home, i algunes ja el tenen, eh? Hi ha hagut algú ja que ha penjat la foto d'ens ha arribat el vostre llibre el millor dia, perquè els hi va arribar ahir, que estava plovent mots i barrals, i llavors era una clara promoció.
3: Però quants llibres tens ja, Mònica? Pot ser que escriguis més ràpid del que nosaltres podem llegir?
1: Mira, per sort m'ajunto amb gent per escriure i així anem més ràpid.
0: Exacte, aquest l'heu escrit a quatre mans, amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Meteorològic de Catalunya, que és el Santi Segalà.
1: Exacte.
3: Com es diu? No m'ho dic, ja, perdó, jo mateix m'he adonat que no tocava.
1: El Santi és aquella persona que veieu en rodes de premsa en dies d'aquests moguts, surt a Protecció Civil, surt a la consellera i surt el Santi per explicar el tema més tècnicament meteorològic.
0: A qui agradarà aquest llibre?
1: A tothom. A tothom que vulgui sobreviure a les pluges torrencials, a les nevades, a les ventades. És una mica una guia, un manual per saber què hem de fer amb aquest nou escenari que tenim.
0: O sigui, res d'alertes de Protecció Civil. Quan hi hagi un fenomen, obriu el llibre. Aneu a l'índex, mireu.

0: Fins i tot hi ha programes de televisió que us estan convidant a parlar-ne. Quan vas a la... I en quins programes vas?
1: Bueno, de moment tenim lligada la Gemma Nierga el divendres, al Cafè d'Idees.
2: Fes-li una forta abraçada a la Gemma Nierga, també.
1: Perfecte, de part teva.
3: Has coincidit amb ella alguna vegada, Lluís?
2: No, mai.
1: No.
2: L'escoltava molt.
1: És molt maca, segur que la rep molt bé. I hi ha un parell de coses que encara no et puc dir. Perquè no estan confirmades.
4: La Isla de las Tentaciones.
1: Que guapo. Una RAC1 avui també hi serem.
2: Hola,
4: amiga, parlem amb Mònica.
0: Important, tots els oients que vulguin venir demà a la presentació que faràs a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya.
1: Exacte.
0: A un quart de vuit del vespre.
1: A un quart de vuit, sí.
0: Que sàpiga la gent que jo també hi seré, així com estimulant, com al·licient.
3: Com a reclam.
4: Estareu els dos?
0: I faré la típica pregunta incòmoda. Saps que sempre n'hi ha un del públic que fa una pregunta que no va allà?
5: Exacte.
1: No facis cap pregunta.
4: I estaràs tu sola o estaràs amb l'altre company amb qui has escrit?
1: Estarem amb el Santi i el Francesc Mauri, que
4: qui
1: és qui presenta amb el Santi Segalà.
6: Presentaré jo aquest acte del canvi de temps, el llibre de la Mònica, amb carinyo, amb alegria, fins i tot potser em poso pantalons.
1: Ostres, tot un detall.
0: Ets conscient que si presenta el Francesc Mauri igual ens toquen les 12 de la nit de la presentació aquesta?
1: Li vam preguntar l'altre dia a veure si volia que parléssim una mica de com fer-ho, no?, de les preguntes i tal, i ens va dir a la nit us escric i fa un parell de dies.
3: Ostres.
1: I encara no escric.
4: Veuràs el missatge que t'arriba.
6: Quan escrivint. Ha de durar això, més o menys, per
1: una hora màxim, no?
6: Una hora.
3: Escrivint.
0: Que trobes que és poc, una hora.
6: Una hora és la presentació de la Mònica i l'altra.
1: El Santi, tu us coneixeu bastant, eh? Com per no recordar.
6: Estava fent broma.
1: D'acord.
0: Esperem que sigui un top vendes. Sí. I a més sempre fa gràcia tenir una signatura de la Mònica Usart.
4: Sí. Cau bé, la Mònica cau bé.
0: Tu fas signatures llargues? Quin tipus d'autora ets?
1: Sí, a vegades sí. Depèn. Si veig molta cua, més ràpid, però si en veig poc, m'allargo.
0: Però jo crec que de la Mònica, jo què esperaria jo de la Mònica? Que em dibuixés un núvol.
1: Ho faig, també.
4: Que bona. Un sol amb ulleres de sol, que dius, no les necessites, perquè el sol ets tu.
2: Bueno, la Mònica és molt analògica, sempre porta coloraines i, paper, bolis...
0: Té una filla de 8 anys, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Que està acostumada ja a dibuixar.
4: Jo vull una signatura del Santi Segalà.
0: Sí.
1: No estàs fins al capdamunt, eh?
0: Molt.
1: T'he vist.
0: No, aquest any hi haurà algú d'aquest equip que no es menjarà els torrons.
4: Ostres!
7: Home, jo segur que sí.
0: No.
4: Fa pinta que sóc jo.
0: Fins i tot podria ser jo que un dia digui fins aquí, i penjo els auriculars i dic, mira, que s'ho facin ells.
4: La mare, Ernest, que tenim tot el merchandising amb el teu nom, ara no fotem.
3: Ha passat desapercebut que la mare ha dit que ella segur que no era.
7: No, perquè els torrons ho associo al Nadal, llavors jo no...
0: Bueno, va.
7: No entro al sac.
4: I no ens podem quedar sense ties al programa.
7: Clar.
0: Mònica Usart, a tot això, després de les tempestes d'ahir, quin dia hem d'esperar avui?
1: De moment està plovent ara mateix cap al Baix Camp, al Segrià, al Priorat, al Tarragonès, hi ha ruixats repartits per aquestes comarques més aviat del sud i es poden repetir a mesura que avanci el dia, sobretot xàfecs que aniran apareixent al prelitoral de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu i a la tarda també de nou cap al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, i a la resta cel mig ennuvolat i amb força boires ara de bon matí, probablement ja es van desfent també a aquesta hora. Puja la temperatura diurna, ho farà a tot arreu, però de manera més acusada a les comarques gironines. Avui moltes màximes d'entre 26 i 31 graus i amb vent del sud que ho farà especialment a les comarques també de Girona. I els propers dies continua el temps inestable. Demà a la tarda, de fet, les pluges tornen a guanyar molt protagonisme, sobretot a la meitat oest, cap a Ponent, sud i comarques interiors.
0: Gràcies, Mònica Usart. Ens veiem demà a un quart de vuit a la Casa del Llibre de la Rambla de Catalunya.
1: Exactament.

0: Aquesta cançó és la culpable que a aquesta hora se'ns belluguin a tots les cames. Si algú estava mig endormiscat, jo crec que ja podem donar-lo per despertat o despertada. Ah, gràcies per sintonitzar el matí, acudint a RAC 105. Another talk to you. I ara completem la festa matinera amb la visita aquesta hora de l'Albert Pedrol. Bon dia.
1: Hola, Ernest, què tal? Bon dia, com esteu? Guapíssims.
0: Hola. Volem celebrar una molt bona notícia pel Barça, que és que Rafinha no té res greu i tornarà a Barcelona després que el Brasil l'hagi alliberat, i per això posem Samba de Janeiro.
1: Rafinha només té una petita inflamació a la cuixa dreta i avui a les 6 del matí ens hem llevat amb una gran notícia, que és la següent. Torna cap a Barcelona, això sí, per precaució, que ningú s'espanti. La decisió l'ha pres, no ho diríeu mai, el seleccionador Carlo Ancelotti.
2: Ostres,
1: que potser
2: diries,
1: hòstia, aquest potser el vol putejar. Doncs no, l'ha alliberat, el farà tornar a Barcelona.
0: Ja és estrany que no hagi rebut una trucada de Florentino Pérez, no? Sí. Ancelotti, bueno, ayúdame.
3: Sí, com le llamo yo? Carlotto.
0: Recordem que d'aquí 3 setmanes hi ha el Clàssico.
1: Sí, és el 25 d'octubre, diumenge, i serà molt important.
4: És possible.
1: A més, Rafinha, que t'anava a dir? Ah, sí, que havia de jugar dissabte a l'Índia.
0: Et pots concentrar amb el que estàs fent, sisplau?
1: Dissabte, al Brasil. És que la gira del Brasil és heavy, perquè havia de jugar 2 partits a Austràlia, que ja els ha jugat. Ara se n'anava a l'Índia i després la gent tornava cap a casa seva. O sigui, Rafinha s'estalvia jugar ara a l'Índia, el dissabte tornarà cap a Barcelona.
4: Tampoc és tan heavy, eh?
2: No, és una pena. Es menja molt bé el menjar del carrer, allà, les samoses. Sí. Vols cagar 2 setmanes consecutives? Jo les recomano des d'aquí.
1: Ah, sí?
2: Per experiència
0: pròpia. Jo crec que quan van de viatge no van a fer una visita al Taj Mahal, eh?
2: Doncs llavors no han visitat la Índia real.
0: Clar. Tremendo jet lag.
1: Escolta, per què no t'hi vas quedar tu, a l'Índia?
5: Uala,
6: que dur, que t'ha quedat aquí.
5: El diable, no?
0: Quanta beligerància i hostilitat.
2: És que anava a respondre, però el Sepp el Roig crec que simplement hem de posar el vídeo de l'Instagram, que la gent et vegi.
0: Atenció, flipareu amb qui protagonitza la portada de la revista Forbes del mes d'octubre.
2: Qui?
1: La mare i el germà petit de Lamine Yamal, Sheila. Evana i Keine són els 2 grans protagonistes.
0: Que maco que és el Keine. Sí,
1: és un nen que, com dius tu, Jordi, no creix.
2: No?
1: No creix.
5: Podria tenir 42 anys.
1: Correcte.
5: Però igual.
2: Doncs... A mi sí que me crecia quan estava
1: però...
2: amb ella. No me la piqué.
1: Per favor. Doncs són els protagonistes de la revista Forbes del mes d'octubre. Però el més sorprenent és el motiu, perquè el número està dedicat als influenciadors, als creadors de contingut, i la mare de l'estrella del Barça ho és des de fa 4 mesos. Però és que el cas és que amb només 4 mesos ja té vora 3 milions de seguidors a Instagram.
3: És la millor, la mama, bro. Sí. M'encanta.
5: Sí.
3: El meu germà també és bro.
0: T'he de dir que jo segueixo la Sheila.
1: Sí.
0: L'altre dia va penjar un...
1: Perdona.
0: Un vídeo amb el seu fill.
6: Que gratuït.
0: Patrocinat, hòstia.
1: No, però si no ho diguis, si no paguen...
0: No, sí, però estaven cuinant allà a la cuina.
2: Ah, sí, que el nen estava com molt entremaliat.
0: Sí.
4: Apassionant l'anècdota.
0: Busquem-ho, no, però vaig pensar...
4: No sabem res.
0: La morterada que deu haver cobrat per sortir aquest vídeo, que a més anava amb el davantal de la marca i tot, ara no me'n recordo ara de la marca.
2: Estic intentant trobar, però em dones poques pistes.
1: Ho buscarem. Mira, mentrestant, per donar-te temps, us explico que a la portada de la companya Keine, ho teniu la foto als vostres dispositius mòbils, amb una americana absolutament oversized, que això suposo que deu estar de moda, el Keine, que es va fer especialment popular durant el Mundial per les seves aparicions animant el seu germà. Forbes els ha inclòs a la seva llista dels 100 creadors de continguts que marquen tendència a l'estat espanyol.
0: Bé, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. I a mi fa una por, sincerament, que el Keine sigui una joguina trencada.
1: Ai, sí.
0: Me l'imagino de gran, ja, amb 50.000 problemes, una mica com el Macaulay Culkin.
2: O els germans de Messi, perquè... que hi havia un que li van trobar una pistola al cotxe.
1: Sí,
0: té una mala pinta.
7: Era un Yatecomo, lo que estaba haciendo mi piba.
0: Correcte. Patrocinat per Yatecomo.
7: Por el delantal.
0: Anava amb el davantal de gallina blanca.
7: Eso es.
0: Sí.
2: Que ens envien algo, si volen.
7: Envien un caldo, pa hacer nagues.
0: Bé, a què més, Pedro?
1: Doncs mira, vaig acabant ja, perquè ahir Lamine va marcar 2 gols i una assistència contra Croàcia, està en plena forma.
3: Gràcies.
1: Ahir li van tornar, Lamine, et van tornar a preguntar sobre la pilota d'or, i tu, amb aquesta confiança que et caracteritza...
3: Sóc el millor.
1: Vas contestar això.
0: Un segon.
8: Con exhibiciones como esta, una muesca más para el Balón de Oro.
9: Otra más.
1: Otra más.
3: Otra más, ¿no? Perquè al final tothom es queixava quan no marcava i mira, sí. Ara tothom cremallera a la boca.
7: Eso
3: no?
7: Lo dijo bien.
0: No, no, molt bé. Sincerament, es nota que el vols guanyar perquè últimament està enturadet, està endollat i el veig en un gran estat de forma, fent grans assistències,
1: grans gols, golejant... M'agradaria preguntar-li a Hassel Hart què farà si la Minya Mal no guanya la pelota d'or.
7: ¿Cómo no va a ganar la pelota de oro?
2: Bueno, la pelota de oro.
7: Gana lo que me sale a mí los huevos.
3: A l'última gala, recordem que li van donar a Dembélé i de fons, just abans, en el moment àlgid, quan anaven a dir el nom del guanyador, se sent de fons.
7: La Minya Mal, para bien o para mal. Correcho, pienso hacer lo mismo este año.
1: Ah, no sabia que havia estat el pare.
3: Increïble, increïble.
0: Bueno, l'altre dia que també va fer un bon partit va cuinar nuggets per celebrar-ho. Vull dir, com guanyi la pilota d'or, jo crec que obre un restaurant de nuggets.
2: Sí, una franquícia del Burger King.
3: Home, cuides allà, bueno. Uns nuggets,
1: Sí, sí.
0: Albert Pedrol, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapíssim.
8: Matina Cool.

0: Ja que has de matinar,
1: fes-ho de bon humor.
2: Si escolta el matí de l'Eulé.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105.
1: Amb l'Ernest Codina.
3: RAC 105 Barcelona.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
5: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
6: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
8: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
9: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
10: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
11: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
10: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
11: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
10: La millor carnisseria argentina amb delivery... deliargentina.com.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
13: Esto promete, Manu.
12: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: A ver, huele. Va. ¡24 horas!
13: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión, Bruce.
1: RAC 105, la teva música.
14: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
14: Aquest és el so. RAC 105.
15: Camí de les 10 del matí, continuem el teu programa preferit a la teva ràdio RAC 105, que avui... Fem una festeta amb la comunitat, amb l'audiència, amb els fans de l'Ivan Herzog, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, allà, amb la cerveseta, un bon afterwork, no?, per celebrar que ja estem a mitja setmana. Torna el 105 Confidencial amb Estrella d'Am i aquesta ràdio. Avui et portem ben a prop un dels nous ídols de la música en català, que és Ivan Herzog!
16: Home!
17: Que ballarem amb el cos i mirarem com passa el temps i seguim.
15: Ja hi ha 200 persones confirmades que podran viure aquesta experiència en directe, escoltar tot el que pugui explicar, les preguntes que jo mateix li faré a l'escenari de l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Parlem, per exemple, del seu nou àlbum Disco de Cristal i respondrà totes les preguntes que li han fet els oients que ens vindran a veure.
18: Oye, se va a romper si es de cristal.
19: No creo.
18: ¿Cómo hay que ponerlo? Con mucha delicadeza.
15: ¿Qué li preguntaries tu a l'Ivan Herzog, per exemple?
20: Venga, la tonteria que dirà ara.
18: Ivan, antes que nada, ¿tienes pareja? Porque permíteme que te diga que estás buenísimo.
19: Toma ya.
15: Tu Marla ha seguit una mica, no?
19: Jo sí, el vaig entrevistar la setmana passada, l'Ivan. Demà ho portaré, que era a la Mar de Famosos. I l'Ivan i jo tenim una història.
15: Què me'n pots dir? Que l'he d'entrevistar avui.
19: És una meravella, és un noi fantàstic.
15: Sí?
19: I l'Ivan i jo tenim una història. I és que ens coneixem fa 10 anys.
18: Para, adéu.
19: I ningú sap per què.
18: Explica.
19: No, us ho explicaré demà. Us ho explicarà ell demà. Però l'Ivan és un noi, és com supersensible, és superromàntic, és... És que li pregunti el que li pregunti et donarà tal, o sigui, no, saps?
15: Em donarà tal, molt bé.
20: Vale.
19: Sí, bueno, em donarà conversa.
20: Apunta-t'ho, Ernest, que
19: no, que té respostes llargues, que s'enrotlla, que parla, que és un noi que ve.
15: Està, la mare està en aquell punt del programa que ja li fa mandra fer ràdio.
19: No, home, no! Sí. No diguis
20: es això. Es nota moltíssim. Un any li queda la mare abans que vingui la Roseros i la fitxi.
15: De seguida parlem d'una història realment commovedora amb el Sergi Ferrer.

0: David Guetta ens la posa dreta. O sigui que també té aquest punt sensible.
1: És bona, aquesta.
2: Ho dius amb tanta normalitat que
1: sí.
2: No, no passa res, no?
0: No, però també té aquesta part sensible, el David Guetta.
3: Eh? Los huevos, no la tiene. No. ¿Qué va a tener si este DJ de esos que está pinchando no todo el verano?
1: Com l'Ernest.
3: El Ernest también.
0: Exacte.
1: No, l'Ernest que és DJ.
0: No, però que a vegades sembla que perquè ens agrada el chumba-chumba no tenim sentiments ni emocions.
4: Oh, David Guetta no, vino a l'Hormiguero y se lió muy gorda en el programa.
0: ¿Y qué que vingués?
4: Que aquí no ha venido nunca.
0: Bueno, va, escolta'm.
1: Nos da igual.
0: Estàvem parlant de Without You, aquesta cançó tremenda que ens ha acompanyat fins a les 9:52 minuts. I ara hem d'explicar que han trobat una dona a Àustria, concretament una jefa, una persona que tenia un càrrec, dormint a un lloc bastant inhòspit, Sergi Ferrer. Què ha passat aquí?
1: És una executiva d'una empresa vinculada a la intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: Que, bueno, va tenir el que és un sopar d'empresa, que va acabar derivant en unes copes...
3: Ai.
1: I vinga aquí, i ara una birra, i ara un... Vinga, chupito, jefa! I ella va, un dia, vinga, chat GPT, toma, bébete esta, no sé què... I la festa es va complicar. Total, que el dia següent tothom se'n va a treballar i comencen tots els treballadors entre ells i diuen, una cosa, on està... On està la jefa? Que no ha vingut a treballar aquest matí.
3: Ai, poma.
1: No, o sigui, la vaig deixar a la discoteca. Però que raro, i on està? I vinga a buscar-la. I no hi era al lavabo, no hi era al pàrquing, tampoc al seu despatx.
2: Carai.
1: Total, que al final la tia es desperta.
5: Ai.
0: Epa.
1: I fa... Uf, saps quan et despertes per la calor?
3: Ai, eh?
5: Sí.
1: Perquè hi ha hagut...
0: O de la ressaca, no?
1: Sí, però en aquest cas era calor. Allò que dius, ostres, per favor, posem l'aire condicionat, sisplau.
0: Què?
1: I s'aixeca i diu, però on estic? I diu, calla, que estic a una sauna dormint.
0: No!
5: Què dius?
1: Anava tan borratxa, ostres, que s'havia quedat adormida a la sauna d'un hotel.
0: Uau.
1: En algun moment va passar per allà.
5: Per donar-li alguna
1: cosa. Bueno, es va despertar a 48 milions de graus, que ella mateixa va exclamar, el diablo, quina calor, no?
0: Una història que podria haver passat a qualsevol dels integrants del Matina Codina, però aquí la cosa és que és jefa d'una intel·ligència puntera, d'una empresa
1: puntera
0: d'intel·ligència artificial, i aquí no li pots donar la culpa a la intel·ligència artificial.
1: Exacte. Llavors, què va fer l'empresa? La va fer fora. I ara la tia... La va fer fora ella, no els altres companys, i ara ella reclama una lleugera indemnització que ascendeix a només 88 milions d'euros per danys i perjudicis i la seva imatge que ha quedat tocada i tot.
0: Mare, sí que ha quedat tocada, sí. Ho estem explicant, a la Tira Codina, una cosa que ha passat a Àustria.
6: No, no aguanto ni dos minuts. No sé vosaltres si aguanteu a la sauna.
5: No,
6: però
5: jo també
6: va estar. Surto el minut i mig i estic fora.
1: Sí. No li veig la gràcia, jo.
0: A mi m'agrada molt el contrast, no? De la persona que de... que té un càrrec, no? que de representar uns certs valors, no? Una conducta exemplar i tal,
2: Mira-la.
0: I que és la primera que s'emborratxa.
1: Pensava que anaves a parlar del contrast de la sauna.
5: Jo també.
1: Estàvem parlant d'això.
5: La sauna amb l'aigua
1: freda, amb la calina.
2: A mi m'agrada quan surto, no? De la sauna.
5: Exacte.
0: No, però pensava en jefes meus que l'han liat alguna vegada, tinc alguna anècdota.
1: Va, digues noms. Digues. On vas trobar dormint a l'Eulàlia, va?
0: No, ara
1: ja no passa res,
0: fins
1: no?
0: Aquí. Jo crec que encara té el poder suficient.
2: Hem de veure ara, tio.
1: No he escoltat el programa en 6 anys, Ernest, no s'hi posarà ara.
0: Vinga, és possible.
5: Tant de bo t'hagi escoltat.
1: Que no sap quin dial és.
0: Hòstia, WhatsApp de l'Eulàlia.
5: Què diu?
0: Sergi Ferrer, al meu despatx.
1: Vamos! Però sí, ja no.
3: Ja era hora.
5: Ja era hora.

0: Martina Codina. Només a RAC 105. Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
1: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
4: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: Iaia, no dius pas podem tot?
4: Sí, que puc, sí, sí que puc.
5: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
9: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A RAC 105, Martina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: ha de ser fàcil, tenir de parella una superestrella i encara, jo crec que és més beneficiós treballar amb una superestrella com és la Mar Puga.
1: Apa!
0: Home, i tant que sí, això sí, això tots són avantatges, perquè tu remes a favor d'aquest programa. Per cert, que a tu t'agrada molt l'Aitana, eh?
2: M'encanta, no ho deia mai públicament, però és que ara ja he anat al concert i ho he fet públic. M'agrada, sí. M'avergonyeix, però m'agrada.
0: Realment li poses bona nota, eh? A la posada en escena, a tot el show.
2: Un 10,
0: eh? Sí, és
2: que és perfecte. És que ella és perfecta. O sigui, és com que no... La vas mirant i dius, va, aviam on falla, eh? Tant d'escenografia, com el ball, com físicament, com el vestuari, com la veu, tot. I és tot perfecte, eh? Què has de dir?
0: Home, per això li va tan bé. Escolta, perquè la gent no es superestrelli en aquest dimecres, programa fins a les 11 del matí i arrenquem l'última hora, com sempre... L'hora tronera.
2: Vinga.
0: Per tots els que arribeu tard i no sabeu el context històric del dia d'avui. Què passava tal dia com avui, altres 30 de setembre?
2: Tal dia com avui, d'un 30 de setembre del 1960, a la televisió s'estrenava això.
0: Doncs eren els dibuixos que veien segurament els nostres avis, també nosaltres, a la nostra generació els van pillar, però ja una mica més modernitzats, els Picapedra.
2: Els Picapedra, que van continuar la missió durant gairebé 6 anys, fins al 1966, i en aquest temps es van fer 166 capítols en total.
0: I també hi ha la pel·lícula que la interpretava la Roseanne, em sembla. Bueno, aquell noi, l'home, el senyor, aquell actor que sortia Roseanne, fantàstic. Va, més coses, 10 i 5.
2: Vinga, i celebrem que avui fa 180 anys que aplicaven per primera vegada l'anestèsia. Es va fer per primera vegada al món per extreure un queixal.
0: Home, gran invent l'anestèsia, eh? Gairebé al nivell de la penicilina. T'ho imagina't, no? Una operació cor obert sense anestèsia.
2: El 2004 a Catalunya la sanitat pública comença a administrar gratuïtament la píndola de l'endemà.
0: Feu un bonus, sisplau, un responsable de la píndola de l'endemà, perquè no és un anticonceptiu, eh?
2: No.
0: Parla aquí el doctor, doctor Codina, missatge de la Generalitat de Catalunya amb el suport del teu show matiner.
2: I escoltant Desayuno con Diamantes, em dedico avui fa 102 anys del naixement de l'escriptor Truman Capote. Creo que mi cintura...
0: Per què escoltem l'Álvaro Soler?
2: Doncs perquè l'Álvaro Soler parla molts idiomes. Parla català, alemany, castellà, italià, anglès i japonès. I avui és el Dia Mundial de la Traducció.
0: Doncs des d'aquí un petonet al nostre políglota preferit, que és l'Álvaro Soler, un tio molt sexy i molt trempat i bona persona. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari?
2: Avui el periodista i escriptor Víctor Amela fa 66 anys. També la Mònica Balluc, actriu de Matrix, entre d'altres en fa 62. El pilot de Fórmula 1, Max Verstappen, en fa 29. L'actor Bryce Effe, de Paquita Salas, o ara mateix el podeu veure Toda la verdad de nuestras mentiras a Netflix, en fa 38. I seguirem amb cantants, començant per una de OT 2017, companya de l'Aitana, precisament. Ella és la Míriam Rodríguez i avui en fa 30. Esta vez
0: voy a decir... Li ha anat una mica pitjor que a l'Aitana, eh?
2: La Míriam. Tan pitjor.
0: Escolta, deixarem les Sugar Babes pel final, val? Perquè vull escoltar sencera la cançó.
2: Vale, doncs començarem per Mumford & Sons.
0: Sí.
2: Avui el músic Ben Lovett, part del grup, fa 40 anys. I acabarem, com ja has dit, amb Sugar Babies, i és que la Keisha Buchanan, la cantant, en fa 42, i per tant, escoltem aquest temazo.
0: Es diu Too Lost in You i l'escoltem sencer al Matina Codina. Bon dimecres! Ei. Últim dia del mes, ja, eh? Últim dia del mes. Demà, 1 d'octubre, ja.

0: una mica més de combustible pel teu dimecres amb Damiano David, l'exlíder dels Maneskin. Born with a Broken Heart, dedicada a tots els rockeros i poperos de RAC 105. Grave un quart d'onze del matí, estem trucant la Daria.
1: Ai, Daria.
0: Daria, no?
1: Sí.
0: Però és masculí o femení aquest nom?
1: Daria, jo crec que és femení.
0: Ah, perfecte, no sé si l'agafa.
1: No, Dario és masculí.
0: Sí, exacte.
1: Bueno, no ho sé, no ho sé.
0: 18 anys. Si voleu encarregar la vostra trucada, desperta@rac105.cat, té tota la pinta que no l'agafaran, Marc.
1: Doncs podem fer la següent, que és el Marc.
0: Sí. Doncs va, anem a trucar la Mar trucant al Marc.
1: Has vist?
0: Perdoneu. Recordeu que per encarregar la vostra trucada no ha de ser necessàriament el motiu un aniversari, eh? Pot ser, doncs, també un casament, una petició de mà, un divorci, una reclamació d'un deute, una broma telefònica, un carnet de conduir, algú que necessita ànims, el que sigui. Tot ens va bé. Ja em truquem al...
2: Bon dia, matinero.
1: Hola.
0: Hombre, Marc, bon dia.
2: Hombre, bon dia, bona hora.
0: Que ens tenies guardats al telèfon o ha sigut pura intuïció?
2: No. Sí. No, perquè m'anava a trucar dilluns, no? Bueno, em vau trucar, de fet.
0: Sí.
2: I em va avisar ja. Doncs... No vaig poder agafar-lo, perquè estava de baixa.
1: Ah, ja avui ens esperaves.
2: Estava de fotovillo.
1: Ostres.
0: Què et passa, Marc? Què tens, tio?
2: No, ara ja estic treballant, ja, però bueno, està amb gastroenteritis.
1: Mm.
2: Vaja. Heu vist el vídeo del Muniain?
0: No l'he vist, no. Aquest. Explica'ns-lo.
2: Vale, doncs mireu-lo i ho entendreu.
0: Era una gastroenteritis vírica o vas menjar alguna cosa que se't va posar malament? Què t'han dit els metges?
2: Una cosa que se'm va posar malament.
0: Ja saps què, o no?
2: Una croqueta per ingerida.
0: Una croqueta. Per tant, vas estar abraçat a la tassa del vàter una estona, no?
2: Vamos, tota la nit.
0: I ara has quedat com un fideu, tio?
2: Sí, noi.
0: No hi ha una dieta més recta que una gastroenteritis. Doncs res, per molts anys trobo que has entrat... Els 29, d'una forma prou curiosa. Aquesta trucada l'ha encarregat la Laura. Diu, per molts anys, amor, aquest any ha estat un any ple de canvis, de nous inicis, però estic molt feliç de viure-ho plegats. Espero continuar avançant al teu costat i construir la nostra família. Va forta, la Laura, o què?
2: Sí. Tenim ganes.
0: Però veig que això és 100% recíproc, no? Us heu trobat a la vida i heu dit, va, farem equip i ens tirarem a la piscina a fer coses tan grosses com això de muntar una família.
2: Doncs sí, tal qual.
0: Has trobat una bona sòcia. Això jo crec que és el més complicat, no?
2: Sí, i ja dic, de casualitat, a la feina, vull dir, amb una feina que era temporal,
0: sí.
2: Al Nadal, amb una botiga de joguines, i mira, ella de Tarragona i jo de Lleida.
0: Una relació que semblava que havia de ser esporàdica, i malgrat la distància heu superat tots els entrebancs, i aquí sí. Esteu ben forts i ben units. Quin creus que és l'atribut principal d'una relació tan sana com la vostra? Jo sempre penso que una bona base d'amistat és necessària. Tu què creus?
2: Sí, i tant, i la comunicació, sobretot.
0: Molt bé. I el sexe, collons, no? Tant en tant també una mica, no?
2: Bueno, això és suposat. Però bueno, la comunicació, vull dir, és importantíssima.
0: Escolta, per cert, que aquesta trucada també ens l'ha encarregat el Jordi, la Marien, el teu germà Roger, et desitgen un feliç aniversari. Diu que ets un tio molt intens i bastant corcó, però que això fa que t'estimin tant. I que també felicitem la Laura, que és la teva parella, perquè es veu que en va fer 23... Quants anys va fer, perdona?
2: Ella va fer 30 i 23.
0: Això, 30 al 23, sí. Perfecte, molt bé. Doncs res, celebrar-ho. Visca la vida i visca l'amor i per molts anys, guapo.
2: Moltes gràcies. Vale, igualment.
0: Adéu, Marc. Gràcies, fem el que podem.
1: Adéu.
0: Vinga, desperta@rac105.cat, que no pari la festa amb Ugeli Ultranaté. Per mi, el número 1 de RAC 105.
1: Boníssima.
0: Moving to the Sun.

0: La tenim ben armada a la festa aquesta del matí amb la bitxota, la Karol G, des de Colòmbia, que té un nou disc. Sabeu que una de les sorpreses que ha sortit és aquesta col·laboració al costat de Bruno Mars, però per mi la gran proposta que ha presentat últimament és aquest Si antes te hubiera conocido. I passem de la bitxota al bitxo de Rock Sense.
1: Epa! Ai, no farem bromes al respecte. Què tal, com esteu?
0: L'Arnau Mulet, bé, secció setmanal que tens, un concurs perquè els oients guanyin una tote bag del Matina Codina.
1: Correcte.
0: Xulíssima, perfecta, doncs, per anar a comprar, per exemple, per anar a la piscina, no sé, per posar les joguines dels nens.
1: Allò que vas al súper i que dius, ei, no sé què agafar, una bossa, ara què? He de comprar una bossa que val 20 cèntims ara les bosses.
0: Sí.
1: T'emportes aquesta, que és gratis, a més fas publicitat al Matina Codina, què més vols?
0: A més, els nostres oients són molt fidels i són molt fanàtics del Matina Codina, la qual cosa segurament els farà il·lusió guanyar aquesta tote bag que regalarem a qui encerti el concurs musical d'avui.
1: Sí.
0: Pels que s'han perdut els primers concursets del bolet de la temporada, quina és la nova dinàmica d'aquest any?
1: Aviam. No, la dinàmica és que jo, abans, el que feia era que explicava una història de com es van conèixer, que es van conèixer tots a l'institut, que tot era igual,
0: sí.
1: I aquest cop he decidit doncs, fer un pèl diferent i donar pistes, val? Molt concretes. I quan la gent ho sàpiga, que truqui al 902-477-105.
0: Busquem un artista o una cançó?
1: Una cançó.
0: Busquem una cançó.
1: Sí.
0: Val. Doncs res, tothom atent, volum ben amunt,
1: vale.
0: I escolteu la veu clara i dolça de l'Arnau Mulet donant les pistes. El telèfon del directe és el 902-477-105, repeteixo, 902-477-105. Endavant, dispara, Mulet.
1: Veu ni clara ni dolça. La cançó que busquem va aparèixer a finals de la primera dècada del 2000, primera pista. Amb el pas dels anys s'ha convertit en una d'aquelles cançons que pràcticament tothom coneix només de sentir-ne les primeres notes. Aquesta primera pista una mica difícil.
0: Sí.
1: Si voleu, anem per la segona.
0: Les notes no les escoltarem perquè seria massa fàcil.
1: Sí. El grup que hi ha al darrere, atenció, és català, concretament de la Catalunya Central.
0: Ja anem acotant, anem acotant. Sí. Molt bé.
1: I porta més de 30 anys fent música. A veure, jo crec que ja aquí comencem a tenir alguna pista de què estem parlant.
0: Catalans, de la Catalunya Central, més de 30 anys fent música.
1: És una banda que ha tingut un paper important dins del pop rock en català.
0: Estan trucant, Mulet. Ja. Estan trucant. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Arnau. Bon dia, Ernest.
0: Sí. Com et dius i des d'on truques? Com et dius i des d'on truques?
2: Soc el Carlos de Castelldefels, però truco des de Ripoll.
3: Hombre, Carlos.
0: Molt bé, Carlos. Ja feia massa dies
2: bon dia,
0: que no trucaves, Carlos.
2: Sí, bueno, però és que, a veure, tot era que encara no la tinc.
0: Bueno, escolta'm, un dia d'aquests et trucarem per comentar alguns temes d'actualitat. Val, després...
2: Me la jugo.
0: Sí. Ah, primer.
2: Me la jugo. Me la jugo, la cançó, va.
0: Tens la tote bag del Matina Codina, d'entrada?
2: No, tinc una RAC 105, una gris, de RAC 105, però la Matina Codina no.
0: Doncs vinga, ja pots omplir gairebé un calaix amb tot el que va guanyant aquí a RAC 105 el Carlos de Castelldefels.
1: Ho pot posar.
0: Mullat, va, mullat, ja amb si l'encertes.
2: De moment, salutacions a l'Òscar, al Bolo, que m'està escoltant segur. A veure, què més? És Corran, de Gossos.
1: Sí, senyor!
4: No sé quin hora és.
1: Sí, senyor. Corren de Gossos. Felicitats. Com ho has sabut directament que és Catalunya Central, no, ja?
2: Bueno, no, quan has dit fa que una de les primeres notes de la cançó, que tal, que fa 20 anys, si has dit alguna cosa així, ja està. Dic, i que són catalans, dic, com
0: de
2: Gossos.
0: Fet,
2: perquè més...
0: Sí, digues, Carlos.
2: M'ha semblat escoltar aquest matí la notícia de que ho faran una gira properament per commemorar els 20 anys de la cançó.
1: Doncs, sí, efectivament, aquesta cançó té més de 20 anys i farà una gira per celebrar-ho, que el primer concert serà a les

0: no pensis, que t'agafem les dades, Carlos.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Ja les tenim, ja
0: les tenim. Vinga, adéu-siau. 3 minuts i 2:15. Gràcies, Arnau Mulet.
3: A vosaltres.
0: I gràcies a tots els oients del Matina Codina. Per cert, Shakira, que ja sabeu que està al Macondo Park, fins quan hi està, aquesta dona, allà? Crec que és fins a finals d'octubre.
2: Sí.
0: I ja hi ha data per la col·laboració de Maluma a l'escenari. Ja sabeu que va convidant artistes allà.
2: Sí.
0: Si no ho he llegit malament, el 9 d'octubre sortirà Maluma a cantar, entenc que Chantaje, que la van fer junts.
2: Atenció.
0: I em sembla que tenen alguna altra cançó plegats.
3: Sí.
0: I ara n'han tret una altra, a més a més.
3: Sí, sí,
0: Shakira i Maluma tornen a col·laborar amb aquesta novetat de RAC 105 que es diu Agua, com la que va caure ahir a Catalunya.

0: Marina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
1: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
2: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Por primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Matina Codina, Best Moments.
6: Molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones.

0: Val? Aquest any,
1: només aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
2: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
1: Bueno, ja està.
2: Estava tan
1: desbloquejat. 86 atacs de gener a setembre.
2: El tanto amb els ratpenats...
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Don't stop.

0: Ja sabem que això dels gustos musicals va per barris, però jo crec que aquesta cançó i aquest artista generen moltíssim consens. Molta gent es troba a Teddy Swims i aquesta, que es diu Mr. Know It All. No sabeu el que m'arriba a agradar aquesta cançó. Vull dir, ha, jo que estic aquí a l'estudi, hi ha vegades que em trec els auriculars per dir, bueno, aquesta ja la tinc molt sentida.
1: Sí.
0: Però hi ha cançons que em fan deixar posats els auriculars, m'entens o no?
1: I com aquesta.
0: I volum a tope. Bé, hem de donar una dada bastant potent, que és que a l'estat espanyol cada vegada, Mar Puga, hi ha menys dones que vulguin tenir fills.
1: Correcte, sí. Però alhora la majoria també, les que en volen dos o més. Saps? O sigui que compensa una mica.
0: Sort n'hi ha, perquè si no ens quedaríem sols.
1: Sort n'hi ha, sí. S'ha preguntat a dones entre 18 i 55 anys sobre els desitjos de la maternitat i els obstacles es troben en quines mesures poden afavorir que es vulgui tenir fills. Ara entrarem en la qüestió, però s'ha entrevistat a més de 14.000 persones en total.
0: Hosti, és molta gent.
1: I el 2018 era un 12,3% que no volia tenir fills i ara estem a un 15,5%.
0: Perdona, el 2018, quina edat?
1: Un 12,3%.
0: Per tant, va augmentant, això.
1: Ara augmentant,
0: no para de créixer.
1: Ha crescut, estem a un 15,5, que sembla poc, però és bastant. Llavors, segons l'edat, com més jove, és més freqüent dir que no es volen fills. Si els menors de 25 anys i entre 25 i 29, generalment un 24 i un 20% diuen que no en volen, però quan arribem als 30...
0: Sí.
1: Estem a un 16%. Entre els 30 i els 40, la gent cada vegada vol menys fills. I per què passa això?
0: A veure, això és el que m'interessa. Els motius d'aquesta davallada de la natalitat i del desig de ser mare.
1: Doncs resulta que aquest estudi diu que les causes canvien molt segons l'edat. Les menors de 35 anys diuen que el motiu principal és, lògicament, perquè esperen tenir fills més grans. És a dir, estan als 35 i diuen que encara no és edat per tenir fills, bueno, i s'esperen...
0: I si ja costa accedir a la vivenda, tu imagina't ja la vivenda més la criatura, no? I que també s'estan llaurant un futur professional.
1: Bàsicament. I què passa? Que arriben als 35 i dels 35 cap amunt, segons l'estudi, diuen que la situació canvia i aquí comencen a pesar molt més altres tipus de problemes com la conciliació,
0: clar,
1: les qüestions laborals, les qüestions econòmiques, la salut o la inestabilitat amb la parella. Perquè, com hem dit diverses vegades, també...
0: I ara tothom
1: se
0: separa, també.
1: Estem en una època de divorcis.
0: Tothom se separa.
1: D'un auge bastant gros. I, clar, arribes a aquesta edat i dius, realment vull estabilitzar la meva vida, si és que no puc. Perquè necessito una vivenda, necessito una economia, necessito una estabilitat per tenir un fill. Però
0: això,
1: la gent
0: per mi,
1: retira.
0: Té una derivada que és positiva, que és que, finalment, des de fa uns quants anys ja, la dona ha guanyat molta independència, no? Molta autonomia, autonomia econòmica, no? I abans estaven a casa seva criant la canalla. Vull dir que això ha canviat, també. No?
1: Sí,
0: I que tot està caríssim i que és molt difícil i que hi ha gent que diu, escolta'm, jo prefereixo viure la vida, no? Que no pas estar que no pas tenir aquest lligam d'haver de criar i de pujar unes criatures, que seria una mica el meu cas, jo no sóc dona, però diguem-ne que vull preservar el meu espai de llibertat. No?
1: Absolutament. Sí.
0: I un fill l'has de tenir desitjant-lo moltíssim o millor no el tinguis.
1: Perquè a vegades és allò de, tenim un fill per ser una parella i és pitjor. T'ara d'esmargues la vida tu i el fill.
0: No és comprar-te un cotxe.
1: Hi ha un oient que ens ha escrit i ens ha dit, doncs jo sí que vull fills, però no es troba la persona indicada, perquè el mercat està rebentat. I jo tinc 30 anys.
0: Aquest és un altre tema.
1: És un altre tema.
0: No, però clar, això també, diguem-ne, que encamina el debat cap a la qüestió tan extesa darrerament als mitjans com és la immigració. És a dir, si aquí els autòctons, per entendre'ns així, no tenim fills, com farem la feina, no?
1: Això.
0: Aquí hi ha una mica el debat, també. Però no ens fotrem en aquest jardí, que nosaltres no som aquí, diguem-ne, el debate, som al matí a Codina RAC 105, i l'únic que fem és donar-vos la dada que sapigueu...
1: Sí, que és l'estudi que ha sortit
0: que
1: avui.
0: Això va baixant. M'has passat un àudio?
1: T'he passat un àudio perquè hi ha un oient que ens està escrivint. Bueno, hi ha diversos, eh? T'he passat un àudio...
0: Sobre aquest tema?
1: Sobre el tema dels fills. Sí,
0: hola,
1: òbviament.
0: Bon dia.
2: A veure, que la gent no vol tenir fills, normal... Si ho posen tot tan fàcil, per tenir fills, i avui en dia que molts són pares divorciats, els nostres fills veuen lo complicat que és i se li treuen les ganes a qualsevol. Vamos. Estic indignat, cago en Déu.
0: És veritat que la societat està molt potes en l'aire ara mateix.
1: És complicat.
0: I la qüestió econòmica, espera. Vale, molt bé. Escolta'm, ho deixem aquí o què? O hi ha més missatges?
1: Bueno, hi ha missatges com jo sóc de les que n'ha tingut, pels que no em volen, jo en tinc tres, endavant. Hi ha missatges
0: endavant.
1: De tot.
0: Gràcies per equilibrar la balança i per gastar-te tu els diners en aquest cas concret. Perquè la veritat és que n'hi ha per engegar-ho tot a rodar. Àlex Warren, a RAC 105, Fever Dream.

0: Codina.
1: Són molt bons, són molt bons. Es lleven 20 d'hora, 20 d'hora, 20 d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Els tiets, que estan fortíssims, eh? Jo ja he vist el primer capítol de la Travessa VIP, que el trobareu a 3CAT, i fa molta gràcia perquè l'Oriol de Ramon i el Xavier Coca participen allà, i la veritat és que es pot veure molt l'autenticitat i la naturalitat d'aquests dos cracs del Maresme, coneguts per cançons com aquesta, Olivia. M'he enganxat a la Travessa VIP. He vist avui el primer capítol, quan he arribat de matinada.
1: Ai, tinc unes ganes.
0: I la veritat és que molt bé. Et permet conèixer una faceta molt més personal, íntima, i que possiblement mai hauries vist dels famosos, la Travessa VIP. Els veureu allà fent esport i competint. 10 minuts i les 11 del matí, recta final del programa. Acabem amb una notícia que us farà sentir una mica més pobres.
1: Segurament.
0: Ja que som pobres,
1: encara
0: no?
1: Però
0: recreem-nos en aquesta...
1: Però estem amb vosaltres. Sí. Ens sentirem tots junts.
0: A veure, hi ha una notícia lligada a un vestit que va lluir la reina Letícia.
1: Sí, ha rebut a la parella Macron al Palau Reial, aquí a Madrid. Sí. L'han visitat el Emmanuel Macron i la Brigitte, sí, en un sopar de gala allà a casa, sí, bueno, a casa, bueno, dins del Palau.
0: Visita institucional, no?
1: Una visita institucional, i ella va vestida amb un vestit blau, que és una mica com de la princesa de Frozen, la Cenicienta, perquè tingui, sí, una mica el rotllo al cap. Molt princesa Disney, que a la gent li ha cridat l'atenció, clar. I és que és un vestit de Carolina Herrera, valorat en...
0: Digue-ho bé, és Carolina Herrera.
1: Carolina Herrera.
0: Sí.
1: En... És que és surrealista. Un vestit, eh?
0: Sí, un vestidet.
1: 4.875 euros.
0: Fota-li 5.000 euros.
1: 5.000. Arrodonim, sí, directament.
0: Entre els quatre reclus i tal, 5.000.
1: 5.000 euros. Sí,
0: mira,
1: sí.
0: Com vestit, l'outfit que porto jo avui del Zara.
1: És dissenyat, sí, per Wes Gordon. El model és de tall recte i teixit de crepé, incorporant un coll transparent amb bordats florals i unes espectaculars mànigues obertes amb un efecte de capa que li arriben pràcticament fins al terra. Aquesta és la descripció d'aquest vestit que ella porta.
0: Que la gent busqui la foto, sisplau. A veure si creu... Tu creus que... Tu que l'estàs veient, el vestit.
1: Home, no.
0: Creus que els val o no?
1: No. O sigui, ja tant. Dic jo. És que jo no pagaria en la vida aquest preu per un vestit. Ja pot portar diamants,
0: ara,
1: saps què vull dir-te?
0: Mira,
1: va guapa, clar que va guapa.
0: Hi ha vegades que la princesa va casual, saps? Ai, perdona,
1: sí,
0: la princesa, la reina.
1: La reina.
0: Però aquest que porta és un vestit de reina.
1: No, sí, clar,
0: és un vestit de reinaza.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que porta una banda aquí vermella, que això segurament deu ser un símbol de la, sí, reialesa, no?
1: I té tot aquest coll, sí, com amb els brillantets així transparents. La tia va guapíssima i té un tipazo i és tremenda. Però d'aquí a pagar 5.000 euros, però clar, ella tampoc li ve d'aquí.
0: T'agrada?
1: Mira, no el portaria. És elegant i a ella li, sí, queda bé. És que, clar, jo m'imagino jo amb aquest vestit, sí, i no sé què semblo. A ella li queda bé, perquè és tan fina i és tan mona.
0: Sí.
1: Però no és dels vestits més macos que he vist.
0: El vestit val 5.000 euros, però és que la corona aquesta que porta de diamants ja...
1: Bueno, és horrorosa, la corona.
0: Però això val...
1: És rotllo gladiator.
0: Tots els diners del món. Bé, coses d'aquestes que a vegades també et conviden a somiar, no?, en, sí, una vida de reina. Tu t'agradaria ser reina?
1: No.
0: No, eh?
1: Creu.
0: Bé. Escolta'm, fem una pausa, ens recuperem d'aquestes xifres que hem donat de la monarquia i tornem-hi amb el Toni Clapés per saber si ens aprova avui el programa, si li ha semblat, ai, bé, allò que no li ha agradat... Bé, ja sabeu, el de cada dia.
2: REC 105 Barcelona. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
4: I què els hi dius?
3: Com? Perdona, no t'he sentit bé.
4: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
3: Doncs sí, hi aniré a parar bé l'orella.
5: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
11: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
10: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
11: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, Plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
10: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: Univers.
15: Univers.
14: RAC 105.
15: RAC 105.
14: La teva música.
16: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
17: I tu quina ràdio escoltes?
16: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Jo us he de confessar que a mi m'agrada més la versió original de la pel·lícula Dirty Dancing, del Billy Medley. Però aquesta versió del Black Eyed Peas actualitzada doncs, té un punt així discotequera que, sí, que és més rock 105, perquè
1: està bé, està bé.
0: The Time, Dirty Beat.
2: Dirty Beat.
0: 3 minuts i les 11 hem de fer el sorteig de llet nostra entre totes les trucades del mes de setembre que hem fet de 9 a 10 del matí. A veure, necessito dues mans innocents.
3: Aquí.
4: Ai, fa molta il·lusió fer-ho.
0: A veure, tenim una bossa amb tots els paperets dels noms que van anar trucant. Tenim el Lluís Canut. Bon dia, Lluís.
3: Bon dia, efectivament.
0: Tu seràs l'encarregat de treure el paperet guanyador, entesos?
3: Quins nervis. Són tant les boles aquestes negres que...
5: No, no són negres.
6: Ja en tinc una.
5: Són cul a llet nostra.
0: Et fa il·lusió fer el...
3: Em fa molta il·lusió perquè mai em feu partícip del contingut del programa i dic, deixa'm que faci doncs, el sorteig.
0: Perfecte. Aquest per un cantó tenim Lluís Canut. Calla ja.
5: Ja està.
6: I estressant.
0: I per altra banda tenim la Marta Massip, que llegirà el nom...
5: Pla sense fissures, Ernest.
3: Oh. Heu agafat els més llestos.
0: Vinga, Lluís. Remena les pilotes.
5: A veure, remena.
3: Recordo la cançó aquella de remena.
4: Ja la tinc.
0: A veure, Marta, va, agafa el paperet. A veure.
5: La Rosa.
3: Rosa
5: què? Que la vam trucar el dia 25 del 9. Ostres. Això és aquesta
0: setmana. Fa 5 dies.
5: És la que li vam fer una broma que trucava el Florentino Pérez.
4: Li van
5: cantar la broma.
4: La recordem i
5: no
4: molt.
5: No li va fer gràcia aquesta senyora.
6: Gens ni mica.
0: Perquè veieu que això no està... Diguem-ne, no està preparat.
5: Manipulat.
0: No està manipulat. Doncs felicitats a la Rosa, que s'emporta 30 litres de llet nostra amb totes les seves varietats.
5: Mucha lechita.
0: Packs de diversos làctics de llet nostra i també un doble quit d'esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica.
5: Lluís, què fas amb la bola a la boca? Escupa això. Escup. Marrano.
4: Quina manera d'escupir.
5: Sí.
0: Toni, treu-me d'aquí, va, sisplau.
3: Sí, sisplau. Vinga, va, anem a posar-nos seriosos perquè, bueno, avui ha quedat demostrat lo poc professionals que arribeu a ser els integrants del Matina Codina.
5: Ara.
4: Per què?
3: I dic que ha quedat demostrat perquè ho heu fet saber vosaltres mateixos en antena. D'entrada, al minut 1 ja ha quedat demostrat han començat ja les esbroncades i la falta de professionalitat.
0: L'Alan Lillo, una cosa inaudita en ell, arriba pràcticament tard o fregant el pal. Bon dia, Lillo.
7: Bon dia.
0: Espero que tingui una explicació lògica, això que està passant. No, què ha passat?
7: És difícil d'explicar en 20 segons.
5: Ja.
4: Ui!
7: No, he arribat més d'hora que mai,
0: sí?
7: Però he apurat la feina més tard que mai.
0: Bueno, i mentrestant, què has fet?
7: No, treballar.
0: Mentre no feia la...
7: Però la feina que he fet és més completa. M'explico? S'ha entès?
5: S'ha entès perfectament.
0: Però és a dir, es justifica, diguem-ne, per ser un tio curós i treballador, no?
5: Bueno,
0: Xavi, el del Xavi Cazorla és bici. Ja, no? Ha arribat tard.
4: Hola.
5: És exactament.
0: Bon dia, Xavi,
5: Sí, hola.
0: A més, ningú demana perdó, és igual, no? Tot és igual. Algú es vol disculpar, vol aprofitar l'antena, per disculpar-se per fer tard el programa.
7: No, jo demano perdó.
0: Els oients.
5: Si jo demano perdó, perd valor el de l'Alan. Llavors, no demano perdó. Perquè tingui més valor el perdó de l'Alan.
7: No, però també es pot fer la feina pitjor i arribar abans.
5: Això
7: és el que fa el Sergi.
0: El que hauríeu de fer és arribar una hora abans i no s'hauria de córrer i tot aniria bé. Com fem la Mar i jo. Jo arribo dues hores abans. La meva part és estar immaculada i excel·lent. Si alguna cosa no està bé, deu venir dels que arribeu.
3: Molt bé. Bueno, escoltant aquest moment, sembla que l'Ernest només recolza la puntualitat seva pròpia i la feina de la Mar.
4: Gràcies, Ernest.
0: No, a veure, hi ha un requisit indispensable per mi a qualsevol lloc de treball, que és arribar a l'hora.
4: Toma.
0: Bàsic i fonamental.
3: Exacte.
0: I més a la ràdio, que és
5: maco. Exacte.
0: El temps, diguem-ne, que marca molt l'esdevenir del propi programa. Si no som capaços de complir ja amb el pilar fonamental de la feina, de la resta de coses ja no n'espero absolutament res. Per tant, expectatives baixíssimes amb aquest equip.
3: Bé, ja
0: que, d'altra banda, fa coses molt bé.
4: Sí,
0: però a mi em toca especialment els pebrots que la gent no sigui puntual, oh. I crec que amb raó.
5: Sí, senyor.
0: Tenint en compte que jo arribo 1:45 abans.
7: Amb això tens raó.
0: Ja està. Per, vull dir que això a mi d'arribar... No, és que m'he trobat trànsit. Doncs surts mitja hora abans i no te'n trobaràs. Dit això...
6: Has dit surts.
0: És bona. Hi ha alguna cosa que haguem fet bé, Clapés, avui o no?
3: No, deixa'm que acabi, perquè estava dient que tu només recolzes el teu paper, consideres que ho fas molt bé, i també a la feina de la Mar.
0: He dit que, ja, que estic orgullós de moltes coses que veig d'aquí.
3: No, no, he dit que en el tall anterior has dit que ho feu malament, només la Mar i jo som els que ho fem bé, però en el cas de la Mar tampoc.
5: Ostres.
3: Perquè a quarts de 10 ja comencen aquelles cosetes, en aquella hora l'Ernest canvia d'opinió i defineix la Mar com una treballadora que abaixa els braços en antena.
4: És que li pregunti el que li pregunti et donarà tal, o sigui, no, saps?
0: Em donarà tal, molt bé.
4: Vale. Sí, bueno, que donarà conversa.
5: Apunta-t'ho, Ernest, que
4: no, que té respostes llargues, que s'enrolla, que parla, que és un noi que ve.
0: Està, la Mar està en aquell punt del programa que ja li fa mandra fer ràdio.
4: No ho penso, la resposta era correcta.
0: No, però és veritat que,
4: és que
0: de 7 a 9 del matí fem un sprint, estem concentrats, més actius, i a partir de les 9 del matí sembla que ja podem dir qualsevol merda en antena.
5: Ostres, qualsevol merda, Mar.
4: O sigui, no ho penso, però vale. No, o sigui, no estic d'acord, però no vaig a discutir. Llavors...
0: Hola, no vol discutir amb tu?
4: No,
5: li fa mandra discutir.
4: Ni amb el Toni, ni amb el Toni.
0: Ho veus? És que fins i tot li fa mandra discutir, que és un dels seus hobbies preferits.
4: Ara. És que avui vinc molt feliç, és que avui vinc molt contenta no m'ho tapareu,
5: Marc,
4: això.
5: Si l'Ernest vol discutir, has de discutir.
0: Jo ja saps que t'ho he agraït personalment, que tenint en compte les teves circumstàncies físiques estiguis venint a treballar amb la il·lusió que vens a treballar.
4: Però, sempre hi ha un pro.
5: Ara va un pro. Digue-ho, digue-ho, digues however.
4: Digue-ho, sense por.
5: However.
7: Baixa els bracets, això ho he vist, jefe.
0: No, baixa,
5: tu no ho veus perquè no estàs a l'hora que toques agut a la cadira.
4: Què has de dir?
0: No, perquè hi ha moments... Ai, però, Hi ha moments que baixem una mica l'actitud.
5: Ostres!
0: Jo
5: el primer, però tu una mica més.
0: Va, escolta, Toni, què, quina nota ens queda? Hi ha alguna cosa bona o no?
3: Bueno, és que veient el panorama no em queda una altra que triar el Sergi Ferrer com el millor del...
4: Ara està fent un bailoteo perquè a la gent li molesta.
3: No per mèrits propis, sinó perquè, per ser l'únic que no ha trepitjat cap mina. És el típic treballador murri que quan veu foc creuat...
0: Avui s'ha passat un parell d'instruccions meves pel Pol Reis. Això ho fa cada dia.
5: Però això és un estàndard meu.
0: Exacte. Molt bé, doncs, Toni, quina nota ens queda el programa avui?
3: Per un programa carregat d'incompetents...
0: Ara.
3: ...on triomfen els menys dolents...
5: Aquest sóc jo.
3: La nota del matiner codinat
0: d'avui... Hòstia, avui ha sigut duret,
3: Que rico. Només cal escoltar-vos.
0: Va.
3: No cal ni estar dins.
0: Què ens queda, Toni?
3: La nota del matiner codinat d'avui és... un 0.
0: Toma!
4: Està bé, jo venia contenta i marxo contenta igual.
5: Home,
3: imagina't.
5: Ostres, tu.
0: Escolta'm, jo crec que la gent està contenta amb nosaltres i demà hi tornarem, si Déu vol, i serà Juernes, companys.
5: Oh, ja?
0: Important.
7: I demà hi ha parella, tu.
5: A on?
7: A tot arreu. Jo dino a tres.
5: Joder.
0: Jo amb el donut que m'acabo de menjar del Toni Clapés, em sembla que no tinc gana en dos o tres dies. A la Lilla, molta gràcia.
5: A vosaltres.
0: Sergi, moltes gràcies. Marc Puga, merci, guapíssima.
4: Merci, molt ràpid, el Mulet. Digue-li al Codina que serà molt puntual a primera hora, però molt impuntual a la segona.
0: Digue-li que tenint en compte el que passa a la corba d'audiència a partir de les...
5: Ernest, l'Arnau és amic nostre, és una part fonamental del RAC 105.
0: Anava a dir que per la corba d'audiència dibuixa perfectament.
5: Ernest!
0: Que el que voldria la gent és que ens quedéssim més estona, no menys.
7: Hola! T'ha dit dolentíssim,
0: Arnau. No, però tu vigila amb qui et poses a la vida. Això has de vigilar amb qui et poses. Gràcies també a l'Arnau Mulet, que ha fet un parell de
5: coses. Sí, estarà encantat que li donis les
7: gràcies. Bones hores.
0: A la Mònica Usar, que avui treu llibre. Canvi de temps. Gràcies a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo i a tots els que feu possible el Matina Codina. Jo sóc el que més matina, Ernest Codina. Fins demà a les 6 del matí. Adéu, adéu. Molet, t'estimo. Va, vinga. Sí.
1: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
2: Si escoltes el matí de l'Eolé.
1: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.

0: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: La teva música
2: amb Arnau Molet.
1: Ja

0: Déu-n'hi-do amb els Catarres, eh? Quin concertàs que van fer la Mercè de RAC 105. Encara el tenim gravat a la retina. I també tenim algun document gràfic al nostre Instagram, eh? @RAC105, si no ens segueixes, és el moment de fer-ho i de mirar tot el que et van penjar durant la Mercè i també el que t'anirem penjant a partir d'ara, perquè recordem que avui tenim un 105 confidencial i el podràs seguir pràcticament en directe a través de les nostres xarxes socials.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem nova hora, ens hi posem després del matí a Codina. Per cert, desmentir tot això que ha dit el Codina ara al final de la curva, que res, eh? Aquí quedem els bons, ja ho sabeu, com sempre. Bona música i bon rotllo a través de RAC 105. I ara és el moment de Coldplay. És que clar, amb aquest tros de cançó, com per no quedar-se, no? Això es diu Sky Full of Stars. Anem arrencant aquest dimecres, dia 30 de setembre, finiquet any més ja.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 4 d'octubre a Amposta.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que balla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Invitacions exaurides.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.
0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so...

Déu-n'hi-do amb Alex Warren, amb aquesta cançó que diu que li va escriure la seva dona actual, perquè diu que és una persona capaç de convertir una cosa totalment ordinària en una cosa extraordinària. Poca gent ho aconsegueix, per tant, si l'has trobat, no el deixis o no la deixis escapar. Bàsicament és el que ens diu aquesta cançó. Va, continuem direcció a 12:15. Ara és el moment de Karol G i Bruno Mars, que aquí també sembla que hi ha marro, eh? Sí, sí. Sembla que s'agraden. I no només a nivell professional. Aquí hi ha amor.

És tota una estrella del pop, Pink, amb aquesta cançó que es diu Just Like a Pill, que parla d'una relació tòxica, eh? Sí. Perquè diu, al principi tot era meravellós, tot era fantàstic, però amb els anys la cosa es va anar torçant, no? I ara ja tenim una dependència mútua que no acaba d'anar del tot bé, en fi. Just Like a Pill, sonant a RAC 105. I ara una cançó que forma part de l'àlbum Quarto Azul d'Aitana. Una curiositat d'això és que l'àlbum precisament es diu així perquè es pensaven que seria un nen. I saps allò de tan clàssic, no? De si és un nen li pintem l'habitació de blau, que no hauria de ser així, però és així. Doncs a ella també li va passar i a la seva habitació era blava. Per això aquest àlbum es diu Quarto Azul i forma part d'aquest treball aquesta grandíssima cançó que es diu Conexión Psíquica.

0: Rec 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Venta! Ocasión Plus.
4: La gamma Gilia Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
6: Ja són 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
6: Instagram,
0: TikTok,
6: Facebook,
0: X,
6: YouTube.
0: I la nostra web.
6: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
0: I tu, què esperes?
6: Som a tot arreu.
0: 100.000 i pujant.

Uau, que bé que sona aquesta cançó de Brou. Es diu De Colors i jo crec que va d'un tema molt... que toca molt, no? Perquè diu, ho he estat pensant molt i m'he donat compte que l'única cosa que va fallar en aquesta relació és que tu volies flors de colors. Que no necessitaves una gran demostració d'amor, ni moltes joies, ni coses, no ho sé, materials. Que l'única cosa que necessitava aquesta relació era flors de colors, era afecte, era dedicació. No sé, em sembla un grandíssim tema i un grup a tenir molt en compte. Brou, apunta't els bé.

0: música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carlàs canvia. Carles repara.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
7: Truca a Verisure al 900 903 744.
9: Verisure.

0: I diràs, qui és? Doncs es diu Adela. Aquesta cançó es diu I Need LA i va començar a fer-se molt viral gràcies a que va ser la talonera de Demi Lovato.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Allà va començar a cantar aquesta cançó, la gent li va agradar moltíssim i es va començar a viralitzar a través de les xarxes. En fi, amb ella que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 4 de les 12 del migdia d'aquest dimecres. I aquí estem acompanyant-te. Amb bona música, bon rotllo, bon ritme, que el posa ara mateix Ed Sheeran.

0: Shakira, Burna Boy, amb aquesta cançó que, en fi, no necessita ni presentació, eh? La cançó oficial del Mundial de Futbol, que es diu Dai Dai. Va, que ja hem tornat a la rutina. I això vol dir que RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial. Avui, dimecres, dia 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. A aquestes alçades ja està tot dat i beneït, ja tothom que té la invitació ha rebut el correu, per tant, si l'ha rebut, res, només dir-te que t'esperem allà, que això comença a les 7, que vinguis una mica abans, per assentar-te, per perseure a prop, allà on vulguis, per agafar una cerveseta. Recorda que tindrem alguna cerveseta gratis, per tant. T'esperem a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Ell ens explicarà sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà les preguntes que li heu anat fent. Recorda, RAC 105 i Estrella Damm t'apropen Ivan Herzog avui des de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105, la teva música.
0: Va, ara mateix superant el punt d'un quart d'una. Aquest és Justin Bieber amb una de les seves cançons mítiques, clàssiques, que ens ve molt de gust recuperar. Ens demana perdó, i clar, si ho fa així, què vols dir-li?

Al costat ni més ni menys que de Jason Derulo, que hi posa la veu també en aquesta grandíssima proposta que es diu Michiko i que s'ha convertit en una de les virals també aquest estiu 2026, que sembla que ara sí que comencem a deixar enrere. Ha costat, eh? Però jo crec que aquesta setmana ja podem donar el tret de sortida a la tardor, escolta'm. Va, camí a 2:15 del migdia i ara una cançó de pel·li, concretament d'una pel·li de Netflix ambientada amb League of Legends, el LOL. Estem parlant d'això d'Imagine Dragons, que es diu Enemy.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
2: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
3: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
4: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
3: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
4: Patrocinat per La Vanguardia.
5: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

Déu-n'hi-do, no? David Guetta, Kelly Rowland, fa una bona pila d'anys ens presentaven aquesta meravella, una cançó que es diu When Love Takes Over, que mira, mira com peta. No l'hem ballat ni res, aquesta, mare de Déu. Un d'aquells classicots en majúscules que encara ens fa alçar de la cadira, ens posa els pèls de punta i que per això te la proposem aquí a RAC 105. Va, que en tenim molt més. De fet, anem de cap a 12:45 del migdia. I ara és el torn de Lola Young, un artista internacional que amb aquesta cançó es va donar a conèixer tot el món. Una cançó, podríem dir, desordenada. De fet, es diu així, es diu Messi. Ha passat per diverses etapes, sembla que ara ja la tenim recuperada i torna a estar, doncs, de concerts.

Doncs ara no vol que li diguem Miley Cyrus, eh? S'ha posat només Miley i ha començat una nova etapa a nivell professional amb aquesta cançó espectacular, per altra banda, que es diu Bass Persuade. Una de les artistes, doncs, a nivell internacional més aclamades, que ens deixa les portes d'escoltar a uns dels artistes a nivell català que també tenen un gran recorregut i una bona base de fans. Estem parlant de Siderland. El més nou es diu L'Última. Hey.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: I allà, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
6: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
5: I allà, no dius pas podem tot?
6: Sí, que puc, sí, sí que puc.
7: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
8: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
9: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
9: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Matina Codina Best Moments.
16: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
17: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat
18: sí,
17: de la dutxa.
18: Sí, sí.
17: Ah. Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
18: Sabeu dutxar o què?
17: Sabeu per què la lio? Okay. Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
18: Oh.
17: No poden estandarditzar sí. les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
18: o no, fred calent.
17: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
18: Ui.
17: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat. O tu m'estàs estafant com a hotel. O és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
18: A mi no gusta el condicione.
15: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Into the Sun. És Ugel amb Ultranate i amb aquesta grandíssima proposta, una cançó de música electrònica que, escolta, ens entra de mar de bé a qualsevol hora.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Però si és per començar a l'hora del migdia, d'una a dues, doncs mira, encara millor, no? Arrenquem, com et dic, nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. En passen 3 de la 1 al migdia i aquí estem. Com sempre, amb bon rotllo, bona música i mai més ben dit. Bàsicament perquè aquesta es diu Good Feeling. La signaven ja fa una pila d'anys, Florida.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
5: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
6: Visca!
7: Guanyat! Que
5: sí,
7: bé,
5: sí,
7: que bé, que bé!
5: Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: Univers Rec 105.

Uau, que bé que sona aquesta de Joe Kiri. Es diu End of Beginning, ja fa uns dies, mesos fins i tot, que l'estem gaudint, però t'he de dir que és del 2022, sí. Va arribar tard, a dalt de les llistes, però quan ha arribat no deixa les primeres posicions. Perquè a tothom li agrada molt aquestes, aquelles que va fent, et va entrant i al final, mira, no saps per què, l'estàs cantant durant tot el dia. Mira, és una mica al contrari del que passa amb aquesta, que ja entra des del primer moment, et quedes impactat. Perquè el Ginestà, si tenen una cosa, és intensitat. I ho demostren en cançons com aquesta, Tot el que ens queda.

0: Doncs mira, nova artista, Kat C, i si no la coneixes, apunta-te la bé perquè la sentirem els propers mesos segur. Aquesta és la seva carta de presentació, una cançó que es diu Animal i que parla d'aquella gent que entre setmana és correcta, que té una vida normal, podríem dir vulgar fins i tot, i que al cap de setmana la pista de ball es transforma en un animal.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Va, pràcticament 3 minuts per 2:15 del migdia i ara és el moment de Black Eyed Peas amb una del record que hauràs ballat milers de vegades i que ens ve molt de gust recuperar. Es diu Don't Funk With My Heart. A pujar volum, va.

0: REC 105 Barcelona.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe: safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
3: Rosalia.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalia Motomami.
5: Bravo.
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana. Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
8: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
10: Alfred García.
11: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
12: Bravo. Sí, sí.
10: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Sempre havia volgut dir aquesta frase.
10: RAC 105.
15: Som a tot arreu.
10: També a YouTube.

0: Doncs mira, una de les protagonistes del Video Music Awards del MTV, estem parlant de Taylor Swift, aquí la tenim amb aquesta que es diu Shake It Off, sonant una vegada més aquí a RAC 105.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Mira, i de diva a diva, ara mateix Lady Gaga, amb una de les seves cançons més icòniques. Es diu Abracadabra. Abracadabra.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs déu-n'hi-do que bé que sonen My Hallies directament des de Vic amb aquesta que es diu Ballo sense tu i que és un dels nous temes en català que també apostem aquí a RAC 105, ja ho saps, sempre recolzant el talent de casa, el talent de Catalunya. I ja et dic que te'ls apuntis bé, apunta-te'ls bé per si hi ha cas, perquè ens sentirem a parlar. De seguida, Ugel, amb el seu Jamaican Bam Bam, conegudíssim ja, una de les cançons de l'estiu, sens dubte. Abans, però, és el moment de Lorin, amb aquesta que es diu Tattoo, sonant també aquí, a RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Molt de compte, perquè el Departament de Salut avisa que s'han disparat els atacs de ratpenats contra persones.
2: El
1: murciélago! Aquest any, només aquest any han augmentat un 23%. O sigui, de gener a setembre hi ha hagut 86 atacs de ratpenats cap a persones.
3: Una preocupació que jo no comptava tenir avui.
1: Bueno, ja està.
3: Estava tan tranquil.
1: Desbloquejat. 86 atacs de gener a setembre.
3: El tanto amb el ratpenat.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És que té un aura, té un do, té una cosa especial que només té una superestrella com Aitana. Sonant a les 2:02 d'aquest dimecres. Hola!
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Doncs hem dit, calla, que és l'última tarda del mes de setembre. Passem-la junts. Així que gràcies per ser-hi, gràcies per triar-nos un dia més. I aquí intentarem cuidar-te com fem cada dia a RAC 105, posant el millor dels millors. Número 1, com aquest d'Artema. I like the way you kiss me.

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Hola, això t'interessa.
4: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
4: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
2: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial. Proper convidat, Ivan Herzog.
8: Fem-nos el costat que ens faci falta.
2: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
9: i li traslladarà les teves preguntes.
10: Cavalla, ballarem amb el record.
2: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Invitacions exaurides.
2: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
11: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
2: Gràcies a RAC 105
9: i Estrella Damm.
2: RAC 105 Barcelona.
12: Matina Codina, Best Moments.
13: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
14: Home!
13: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culé.
15: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
16: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions. És molt d'hora encara.
15: I li enviaries un missatge a José Llourinho?
16: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mal cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i perdeu.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
17: Ei, ei, ei, RAC 105.
18: Hola, RAC 105.
19: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
20: Ho foteu molt bé. Sou collonuts.
21: Sort en tinc, RAC 105.

Clar, algú arriba, diu una cosa com aquesta, de ho arriscaria tot per tu, i una acaba desfet o desfeta. Bruno Mars, doncs un romàntic com els que ja no en queden. Risk It All, una de les cançons del seu últim treball. Seguim de seguida donant pas a Olivia Dean, que ha estat una de les grans revelacions de l'any amb aquesta cosa de fer una música tant d'altres dècades com són els 70-80 que tant ens agrada, d'altra banda, So Easy to Fall in Love. Abans, Calvin Harris amb Dua Lipa.

0: nova cançó que es diu Agua. Home, seria fantàstic un dia si deixés caure per allà. No passarà, ja ho sabem, però la nostra...
1: La Rosalia.
0: Rosalia, milionària. Casos

Aquesta obra d'art, gentilesa de Billie Eilish. Sona Birds of a Feather, la seva estupenda cançó, en aquest últim dia del mes de setembre, en què també tenim espai, temps i ganes per escoltar el més nou de Taylor Swift, una de les quatre cançons noves que formen part de la reedició del seu últim treball, que es diu Patient Zero.

25 anys que aquesta cançó es donava a conèixer per primer cop al món i amb ganes de menjar-se'l. I déu-n'hi-do si ho va aconseguir. Crying at the Discotheque, el so dels Alcázar, per arribar pràcticament a l'hora en punt. Busquem les 3 de la tarda a una altra de les cançons que ho va petar la Mercè de RAC 105 divendres passat a l'Avinguda Maria Cristina amb els Amics de les Arts. No crec que...

0: l'enamoradíssim Alex Warren.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Vas escoltar una altra de les seves cançons que parlen de sentiments. El Fever Dream, començant una hora més. Què tal? 3 i 2 minuts, salutacions a l'Albert Buscarons. Comencem una hora més plegats. De seguida arriba la sopa de cabra, la remescla del seu mític Camins. Però abans, Sophie Ellis Dexter i aquesta cançó que ha tingut una revifada, una segona vida gràcies a una pel·li ara ja fa un parell d'anys, del Murder on the Dance Floor.

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: La teva música.
1: RAC 105. Celebra el Village Loves eixa festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
0: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
0: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: No pots canviar d'emissora.
5: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: I'm Levirin.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel David.
3: La història continua. La teva música.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 105 Barcelona.
0: Matina Codina Best Moments.
12: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
13: No voy a bon dia.
14: Sí, bon dia.
13: T'han robat mai a tu de l'obra?
14: Sí, moltes vegades m'han robat. Roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
13: Sí.
14: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostra aquest.
15: Era per inèrcia.
14: Vale, roba el d'obra d'enfant.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

aquesta és una manera tan seva. Reconeixem el Nil des de la primera nota, oi que sí? Acompanyant Gina Stan, fet a sis mans. Aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs, que és una de les imprescindibles d'aquesta temporada de tardor que ja comença. Acomiadem el mes de setembre. Ara amb Olivia Dean. Sona Man I Need.

Doncs sí, amb cançons com aquesta, el món es veu una mica més de colors. El debut dels Brou a RAC 105 només promet coses bones. I et prometo que aquesta tarda ho passarem la mar de bé. Tenim entrades ja exaurides per venir al 105 Confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, per veure en directe l'Ivan Erzo, que contesta les teves preguntes, i a més per deixar-nos anar alguna cançó en directe. A més, amb Estrella d'Am t'apropem als teus músics preferits més a prop que mai. 105 Confidencial, avui a partir de

encara que ho sembli, per diferents coses que passen a tots els punts del món. Encara no, no ha arribat la fi del món i seguirem lluitant per canviar coses i que no arribi aquest moment fatídic i dramàtic i apocalíptic. Després de Miley, arriba Tame Impala, la banda de moda al costat de Jenny, aquest número titulat Dràcula. The

I després d'aquest estiu tan cruel que ens ha acompanyat, com diu Taylor Swift, a Cruel Summer, doncs arriba una nova època. Se'ns obre la tardor del 2026, en què, evidentment, també t'hi estarem acompanyant. Les 24 hores al dia, sempre que vulguis, siguis on siguis, connectes amb RAC 105, que aquí t'hi estarem esperant. 8 i les 4. Ara és moment de rebre Bebe Rexha, que ha encertat de ple, redefinint d'alguna manera un clàssic de la música electrònica. Aquest New Religion. New Religion.

0: La teva música amb Albert Buscarons.
1: Doncs al costat de la rotació del sol també ens movem nosaltres gràcies a aquesta proposta de Ugel i Ultranaté, aquella veu mítica del Free, que omple pistes de fa uns quants anys. Molt interessant per obrir una hora més a les 4 i 2. Hola, què tal? Et parla l'Albert Buscarons amb més números 1 a RAC 105, com ara aquest mític ja d'Amy Winehouse.

un altre dels omplepistes facturats pel DJ Calvin Harris, que ja són unes quantes dècades, creant autèntics himnes. I aquí seguim amb bon ritme, que no caigui la cosa, en aquest dimecres a meitat de setmana, acomiadant més amb Mi Chico, gran descobriment d'aquest estiu, de la mà de DJ Goja i Jason Derulo.

0: Aquesta és la cançó de Tones and I, que vas escoltar, el Dance Monkey. 6 minuts, arribem a 4:45. Deixa'm recordar-te que aquest any la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre, vine a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passa un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes a RAC1. I a més, moltes sorpreses. Estarem també al Via Lliure de Xavi Bundó, Jordi Basté, Xavi Puig, Jaume Molló, Aleix Pariser, Ana Ballonesta, els Saloners, totes les cares de RAC1. I tens inscripcions obertes i tota la info a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Hi, everyone, it's Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
2: Això és RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.

0: REC 105 Barcelona.
1: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.

Miley ha tornat amb la pila ben carregada, eh? Si ha estat tota la nit allà endollada, carregant bateria, i quina personalitat, quina marxa, quina energia li ha posat aquesta cançó, que és, a més, la que titula el seu nou àlbum, Bass Persuades.

Els locutors de ràdio, si no sapiguéssim superar aquell mític tren de TikTok, quan la gent intentava dir Leire, ara comença Leire, no, tampoc és ara.

Doncs ja queda menys d'una setmana. A partir de dilluns, els Oques comencen a acomiadar-se de tot el seu públic amb quatre recitals que faran història a l'Estadi Olímpic. I serà de nit quan comencin els shows. Evidentment, in the night, in the night. 12 i les 5. Encara més temps per recuperar números 1, en aquest cas de Coldplay. Nosaltres que tenim moltes ganes de tornar a veure en directe. Tant de bo aviat. Això és High of Power.

No sé si el que va tancar la temporada de concerts d'estiu o el que ha obert el de la tardor, 1 de setembre, omplir l'Estadi Olímpic amb cançons com Take My Breath, el senyor de Weekend, conegut ja per nosaltres des de fa uns quants anys. I així tanquem 3 minuts i el Ja Tardes amb l'Enric Font, de seguida Reaccions 5. Jo et deixo aquesta profundíssima proposta de Lady Gaga amb Bradley Cooper, el Shallow.

0: Mare meva, tu. Bona proposta dels Catarres, diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia, eh? Això és evident, clar. Aquí, drames, drames fora. Hala! Vinga, després de l'Albert Buscarons, ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música, bona companyia, la teva. Aquí, el Ja Tardes. Toma! Hello!
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Exacte, bona tarda. Vinga, és que... Tinc la veu que no puedo, eh? No puedo, no puedo.
2: Sí que... No puedo.
0: Exacte, exacte. Vinga, va, arrenquem la maquinària, com sempre, amb ganes, energia i amb bones coses que tenim ja per endavant, al tanto. Perquè en res tema del dia, avui ens confessarem. Sí, sí, ja ho veuràs, ja. Això per una banda. Per l'altra, Rose musical, batalla de cançons, avui cançons d'aquelles... que enamoren! Oh! Sí. I a més, també versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp.
3: 608-7171-41.
0: Ahí està, vinga! Va, envia'm un àudio, explica'm què estàs fent ara, com portes el dimecres, aquestes coses que som així de tafaneig, això no és cap novetat. Però bé, anem-hi de cara, perquè tenim ja preparat per aquí... Bones propostes d'aquelles musicals, com la que ens porta Sil City amb Dua Lipa recuperant aquest Electricity. Va, Foli!

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. Arrac 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
5: Ria?
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que l'ha dicho.
9: Toma!

0: que aquesta no l'hem de cantar, l'hem de cridar. És una cosa... Bona proposta de les Hantrix, amb aquest Golden. Una cançó que ja s'ha enquistat a la memòria de tothom, eh? Sí, sí, una cosa... Però ens agrada, ens agrada. Vinga, re, uns 14 minuts a les 5. Aquí el Getarda, sempre ben preparats, engrescats, ben de tot.
1: Hola, sí, bebé.
0: Oh, hola, hola, bebé, bebé, hola. Val, tanto anem amb el tema del dia. Sí, perquè avui, ja ho he comentat abans, que ens confessarem. Sí, bueno... Anem-hi de cara, perquè, mira, anem amb el principi, perquè si no, si no vaig pel principi, anem malament, saps què vull dir? Tant perquè avui és l'aniversari de Juan Magán! Sí! Fa 48! Creador de El Electro Latino! Sí, sí o no? I clar, és que hem de dir una cosa que potser... Alguns ens costa una mica reconèixer. Però clar, té cançons que ens agraden. Sí, sí, sí, sí. Com aquesta, mira. Ole, ole, toma. O no sé, aquesta altra. Ai, ai, ai, ai, ai. Quan sonen, les cantem. Sí. Ai, ai, ai. Tenen algo que ens enganxa, eh? A mi em pregunten... A tu t'agrada aquesta cançó? Jo dic, no, no, no. Què m'ha d'agradar? No, què va, saps? Clar, això se'n diu guilty pleasure, no? Guilty pleasure, que és plaer culpable, no? Per això avui aquí al Ja Tardes volem saber quina és aquella cançó que et costa reconèixer, que t'agrada. Ah, avui ens confessem. Confessions. Aquella cançó que potser... No posaries mai voluntàriament davant dels teus amics, però quan sona la ràdio de festa, ho dones tot, saps? I quan et veu ningú, encara més. Doncs això mateix, avui cançons d'aquestes guilty pleasure, eh? O sigui, cançons que et costa reconèixer que t'agraden. Ho pots explicar amb un àudio al WhatsApp?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara. Clar, és que... Pot ser qualsevol, eh? Potser la CDG, t'agrada. Ara et fa cosa dir-li al teu xicot, a la teva xicota. Eh? O no sé, aquesta a mi m'agrada molt. Come on, Barbie, let's go. Home! Que poder... Clar, dius, una mica friki, no? A mi m'agrada, tu. O no sé, alguna del Bisbal... Home, home! Eh, sí o no? O Camela, sisplau. Oh! T'agrada Camela? Explica-m'ho. Oh, el Despacito. Sí, mira que la vam cremar, però... Però mira, ens agrada, ens agrada. Doncs va, explica'm quina és aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada, eh? Doncs vinga, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, que aquí al Ja Tardes no jutgem a ningú. O una miqueta, sí, però... I el tanto perquè entre tots els que participeu avui... Sortegem les samarretes del programa. Les noves samarretes. Les vam estrenar, res, la setmana passada. Doncs una samarreta ben xula per anar on vulguis. Ben orgullós de ser oient d'aquest programa. Ole, ole, ole. Doncs va, participa, ja saps, àudio al WhatsApp i explica'm aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada. Si és que... Nosaltres no et jutjarem. Ens ho passarem bé, evidentment. Va, 608-71-71-41. Vinga. Mira, una que a mi m'agrada... Ho haig de reconèixer, avui confessions. És aquesta de Rosé amb Bruno Mars. Ah,

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a Jeep.es.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
0: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
6: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
7: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
6: i li traslladarà les teves preguntes.
7: Que balla, ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Invitacions exaurides.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
7: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
6: i Estrella Damm.
0: RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.
8: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
9: Mola mogollón.

0: És un rotllet que enganxa i més amb aquest... No, aquest no. Aquest no. Són les Cat's Eye, ho estan petant, eh? Animal. Vinga, re, uns 4 minuts que passen... No, en 4 minuts arribarem a 2 quarts, és que... Sí, sí, mereixo, clatallot, eh? Toma. En fi, vinga.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, bona tarda. En fi, això sí, evidentment. Tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que el que busquem avui és aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada. Saps allò que dius? És que tinc vergonya que la gent sàpiga que m'agrada. Aquí fora vergonyes, aquí fora... Fora! Aquí confessions avui, eh? Confessions musicals, clar. I recorda que en joc tenim les samarretes, les noves samarretes del Ja Tardes. Vinga, va!
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja Tardes!
0: Ara! Aviam què m'expliqueu. Mira, hola!
3: Hola, Enric Font. Sí. Encantada de saludar-te.
0: Igualment.
3: T'he de dir que sempre t'escolto a les tardes i que t'he de dir que ets molt bon DJ i que fas unes barreges boníssimes.
0: Ai, gràcies.
3: I llavors, això, que en quant a la pregunta, jo diria que em fa vergonya pues, en les cançons de reggaeton. Em fa vergonya reconèixer que algunes m'agraden. Ja que, perquè jo sóc de la vieja escuela, sí. No? Sóc una mica del rock i pop i així, bueno. Dels 90, dels 2000, llavors aquest estil sempre el critico una mica, no?
0: Oh.
3: I després, quan me sorprenc a mi mateixa cantant alguna cançó, dic, coño, digo, me estoy retratando aquí, me estoy invalidando los valores.
0: No, home, no, tampoc. Però, bueno, és això. No passa res.
3: Això, que he de reconèixer que algunes, pues... Se me pegan.
0: Ah,
3: se
0: molt me bé. Pegan. Sí, sí, sí. T'entenc.
3: Vinga, una salutació molt forta.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.
0: Home, mira, jo reconec que a mi precisament m'agrada, del reggaeton, m'agrada aquesta. El gato volador. El gato volador. De la meva època. El gato volador. Després hi havia el perro volador, el gato se comió. És verídic, això, eh?

0: M'agrada, m'agrada. 608 7171. Mira, mira, torna. Ai, mare. Sí, miau. Lo busca, hi ha un moment que diu porqueria de canción, i això és verídic, totalment. Va, més comentaris.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Cançons que ens fan vergonya reconèixer que això que ens agrada.
2: Hola, Enric Font, doncs a mi la cançó que em fa por dir a vegades és la de Thriller de Michael Jackson.
0: Com? Adeu. Ai, adeu. Per què? Per què et costa reconèixer que t'agrada? Però si és bona, bona. A veure, el que fa por és el riure. Sí. Sí. No sé com no s'ennuega. Sí, sí, en fi. Però és bona aquesta. Està bé, està bé. A mi també m'agrada. Va, avui, Guilty Pleasures, ja saps, aquelles cançons, plaer culpable. Aquella cançó que dius, és que costa de dir-li als amics que això m'agrada. Ui, jo en tinc unes quantes de l'Ernest Codina. Sí, sí, sí, això... Després les explico. Que dolent. Soc dolent, sí. Va, 608-727-41. De seguida, més propostes. Recorda que ens joca les samarretes. Les noves samarretes del programa. Molt xules. I ara és moment de J-Lo, que ens porta aquest Dance Again.

0: que a la Jake Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto. Recinca, no? A Rap 105.
4: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: però...
1: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
2: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
2: 608-71-71-41.
3: El sinvergüenza de l'Enric Font.
4: Sí.
3: El ja tardes et posa musicón.
5: Sí, sí, això és veritat, musicón.
4: Vamonos!

0: L'Aitana, que sempre enganxa amb les seves cançons, com per exemple aquesta, que és Connexió Psíquica, que connecta amb nosaltres, psíquicament o com sigui. En fi, res, uns 7 minuts que passen de 2 quarts, aquí el Getarda sempre engrescats a tope, evidentment, amb molts missatges, molts comentaris. Recorda que avui estem buscant aquell guilty pleasure musical, aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada. Quina? Confessa't, avui confessions. Sí. Doncs ja saps.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. I el que també fem en aquest programa és enfrontar cançons a la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Tanto perquè avui en el roast musical parlem de veus. Sí, aviam, m'explicaré. Perquè hi ha veus que no necessiten cridar per arribar-te a dins. Saps què vull dir? Aquelles veus que poden ser o sonar dolces, properes, o com fràgils, però que tenen intensitat, saps? Allò que connecta. El que dèiem abans, connexió psíquica, igual. Doncs avui, al tanto, perquè hem volgut posar cara a cara tres veus masculines que tenen precisament això, una dolçor, una emoció, una intensitat que connecta amb nosaltres. I tu, com sempre, tries la millor amb un àudio al WhatsApp. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Vinga, va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1. Comencem amb una d'aquelles veus que sembla que et parli directament a cau d'orella, És el Luis Capaldi amb aquest Song When You Love. Si és que... A mi se'm cau. L'ànima se'm cau. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho. Un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Una altra que també deixa d'anar. Una veu completament diferent, però amb una capacitat brutal per transmetre. Teddy Swims i el seu Lose Control. També la pots votar, evidentment. I anem amb l'última, opció número 3, una de casa. És a Max Navarro amb aquestes estrelles. Ai, que meravella. És una cançó que juga amb aquesta combinació de tendresa, intensitat, veu càlida... Ho té tot. I tu què, ho tens clar? Saps quina és la cançó que més t'agrada? O l'artista que més et transmet? Doncs vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-7171-41. Ja tardes.
0: Ahí està, vinga. Quina d'aquestes tres veus t'arriba més, Ja saps, opció número 1 amb Luis Capaldi, Song When You Love. Opció número 2 amb Teddy Swims i el seu Lose Control. O l'última de Max Navarro, proposta de casa amb estrelles. Ai, que meravelles. Va, recorda tots els missatges al WhatsApp i al final del programa doncs repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, resoldrem aquest roast musical. Així que digues la teva, vinga, ole! Va, anem avançant, moment de Taylor Swift, anem a recuperar una de les seves cançons mítiques.

0: REC 105 Barcelona.
1: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
2: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
1: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
3: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
4: Compte amb el que toques, eh?
5: Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
4: Ostres, de cop som els 2.000.
5: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
5: Màxima potència.
4: Els 80.
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit, de RAC 105.
2: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
7: El ritme de la nit.
8: Només a RAC 105.
7: Això és... RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
9: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: el so de Tame Impala, la nova,
1: sí,
0: s'anomena Loser. Loser, baby. Vinga, re, en qüestió d'uns 10 minutets arribarem a les 6. Això és el Ja Tardes.
2: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Sí, com farien el Thriller. Sí, sí, així anem. Va, recorda que avui, per guanyar les samarretes del programa, les noves samarretes, que estan ben xules, simplement m'has enviar un àudio i explicar-me aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada, saps? Allò que dius... Però és que m'agrada. Sí, m'explico. Després, mira, en una estona em diré algunes de meves. Que... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ja ho he dit, alguna. Juan Magán, m'agrada, escolta'm, sí. Però busquem les teves, aquella cançó que dius, mira... Ho reconec, sí, m'agrada. Avui confessions, avui... Sí, avui ens confessem, musicalment, clar.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, mira, hola!
4: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs mira, aquí fitxen cada tarda.
0: Molt bé!
4: Com sempre i sense fallar.
0: Ole, gràcies. Digue'm.
4: Una cançó que em costa reconèixer, sí, que m'agrada.
0: Ai, ai.
4: És que si ho reconec, sí, ja no puc fer el papelón aquest de... Mala meva, però quina cançó, sí, que esto no me gusta, me'l vull llegir en blanc.
0: És en blanc,
4: eh? Però bueno, ho direm.
0: Quina
4: la cançó és aquesta de... dels Teletubbies.
0: Com?
4: Que estàs als Teletubbies on...
0: Ostres, no...
4: Vulguis o no, una mica així de fiesteo, et poses aquesta cançó i sí, rius, balles,
0: sí, sí,
4: fas una mica el tonto i t'ho passes bé. Però mai, mai, mai, mai, mai penso reconèixer que m'agrada. Mai ho faré.
0: Ai.

0: De lo dolenta que és bona, eh? Això, jo crec que ja ho vaig dir. Ai, mare. Va, i tu? Quina és la teva cançó aquella que dius... el guilty pleasure, eh? Musical. Sí. Quina diries que és? Va.
1: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí, avui ens confessem musicalment aquí el ja tardes. No tinguis vergonya. Tu... Tu digues la teva, home. Que, a més, tens un megapremi amb les samarretes del programa, eh? Molt xules. Va, que arriba per aquí Sia, que ens porta un dels seus ja èxits, d'aquells que ens flipa, també, sí. I no ens costa reconèixer, eh? No.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda.
3: A RAC 105.
4: Qui vol festa i xerinola?
5: Jo.
4: Amb l'Enric, tot mola.
6: Me gusta mucho, me gusta mucho.
7: ¿A que sí?
8: Claro.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: set així més indie, no? Però que triomfa tot arreu. Amb aquest End of Beginning. Mira que ja té un temps aquesta cançó, però encara ressona per tot arreu. Evidentment també triomfa aquí, eh? A RAC 105. 3 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes.
1: Hola,
0: sí, hola, hola, hola. Més comentaris, més missatges, més de tot. Escolta'm, avui ens estem confessant. Sí, sí, sí, musicalment, eh? Sí, sí. Avui confessions musicals. Volem saber aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada, saps? Clar, tot bé perquè avui, no sé si sabeu, que és l'aniversari de Juan Magán. Sí. Electro Latino. I mira, jo he confessat que m'agrada, m'agrada cançons com aquesta. Sí o no? Ole! O no sé, ja que estem de confessions, jo confesso que m'agrada Camela. Sí, sí. Ara, no riguis, perquè, mira, en una estoneta confessarem les cançons que li agrada a l'Ernest Codina, que ho he dit abans. Sí, sí, sí. És lleig fer-ho sense ell, no? Però alguna comentarem. Mira, el que també m'agrada molt, i això és verídic, crec que ho he dit ja alguna vegada en aquest programa, és, són els mojinos escocíos.
2: Qué bueno que estoy.
0: Sí, m'agrada. He anat a un concert, m'ho he passat, bueno.
2: Qué bueno que estoy.
0: Super,
2: bueno
0: super
2: que
0: bé.
2: Qué bueno que estoy.
0: Sí, sí, qué bueno que estoy.
2: Qué bueno que estoy.
0: Doncs sí.
2: No tengo atroci, no tengo reuma.
0: I a tu, quina cançó t'agrada, allò que dius? És que em costa reconèixer que m'agrada això, però és que m'agrada. Saps, saps? Que m'entens? Guilty pleasure, doncs això mateix. Explica'm, va!
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: 608-71-71-41, mira, hola!
3: Hola, bona tarda.
0: Oi, hola.
3: A mi m'agrada molt la cançó d'introducció de la sèrie de Bluey, infantil.
0: Sí.
3: Però em fa molta vergonya.
0: Oh,
3: admitir-ho. No, i va. Moltes felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies, adéu. Adéu. Mira, la cançó és aquesta. Té bon rotllo.
4: Mama.
0: Està bé, està guai. Vine, vine.
4: Papà!
0: Doncs saps quina m'agrada a mi encara a dia d'avui? Mira que tinc 40... A punt de fer els 41, ja. M'agrada aquesta.
2: Sí!
0: Que me la puc posar tranquil·lament a casa i motivar-me, eh? La tinc al Club Ifaximàtic.
5: Són els lluitadors més temibles.
0: Són els lluitadors,
5: són herois de mitja closca i són senzills.
0: Bueno, l'he cantat cops. Va, tu també, explica'm aquella cançó que et costa reconèixer que t'agrada. 608-7741 i recorda que entre tots els que participeu estem sortejant, en plural, samarretes. Samarretes del Ja Tardes. Les noves, les xules. 608-7741.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Va, que anem amb més. Moment d'Air City al costat d'Adam Levine, que ens porta aquest Lock It Away.

0: Nosaltres envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tarda.
0: Enric Font, ets l'amo orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del grup modern. T'estimem.
4: Hello, Enric!
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
8: no, no, no, no. Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ah, que ja tardes. Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: nova que ens porten s'anomena Agua, com la que va caure ahir.
1: Sí, que déu-n'hi-do. Un aiguat que, bueno... Oi, oi.
2: Ai, Déu meu.
1: Déu meu, Déu meu.
0: Vinga, seguim amb més. Ja saps, aquí el Ja Tardes, que no falti, escolta. Ai, sí. Va, 15 minuts que passen de les... de les 6 d'aquesta tarda, Déu-n'hi-dret, eh?
3: Hola, què tal, com estàs?
0: Bé, bé, bé, m'estic engustipant, però bé, veus? Estem bé. Va, moment de repassar una de les seccions d'aquestes xules que fem.
4: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí. Vinga, va. Toma. Ja saps que per fer aquesta versió del dia, sempre que fem doncs, grans clàssics, li donem la volta, repassem totes les seves variants de diferents estils. I avui, mira, celebrem que fa just 35 anys, sí, avui fa 35 anys, que els Simply Red van publicar un dels seus àlbums de més èxit, de més icònics de la carrera de la banda. I per això, mira, avui volem recuperar la cançó homònima d'aquell àlbum, que de fet era la referència, no?, del disc. Mira, mira.

plena de romanticisme, és soul, aquella melancolia, aquella cosa. Ideal per posar cara intensa encara que estiguis, no sé, comprant el pa, eh? Una cosa... M'encanta. És allò que vas escoltar, ni... En fi, va d'un èxit de fama mundial. Evidentment, surten un munt de versions de tots els estils. Avui, mira, volem destacar, per exemple, aquest cover. També intens, dolcet, però a ritme de jazz.

I evidentment també tenim versions com tendres, com aquesta acústica, mira. Anyone who ever held you, que és de pell de gallina, eh? Oh, oh. Would tell you the way I'm feeling. I molta atenció a aquesta ben curiosa que barreja com dance i R&B.

0: Però al tanto, perquè avui la versió del dia és una així dolceta, d'aquestes que ens agraden, a càrrec de la cantautora Olivia Ong. Anem a recuperar aquest Stars. Vinga, va, puja volum. Ole!
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.

0: Proposta d'aquelles brutals amb el Ginestar, Nil Moliner. Amb qui estaràs? Això és el que em pregunto jo. Amb qui estaràs? Home, home. En fi, sí. Uns... En 4 minuts arribarem a 2:15. Això és el ja tardes, per si no ho sap. Jo et vaig informant, saps? És el que em toca, també, que faig en aquest programa.
1: Oli, buenas tardes.
0: Ja tardis, ja tardis. Val, tanto perquè és moment de repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del ja tardes.
0: Ole, ole. Va, que avui tenim un roast musical on baixem el volum. Sí, baixa el volum. Però posem... Li posem emoció! Clar! Perquè hi ha veus masculines que tenen una cosa com especial, eh? No necessiten cridar, no necessiten una producció espectacular. Només comencen a cantar i ja t'han atrapat, eh? Sí, sí, sí. Doncs avui al tanto perquè enfrontem veus dolcetes, càlides, properes... Però quan arriba el moment de deixar anar tota l'emoció, doncs... Prepara't! Sí! I avui enfrontem, doncs, a tres cançons d'aquelles que... de pell de gallina. I tu tries quina és la millor, com sempre, a través del WhatsApp, així que ja saps. Vota la teva! Va, anem a enfrontar-les. Anem a repassar la opció número 1. Una veu que sembla trencada, però que precisament per això transmet tant. Comença com amb una sensibilitat brutal i va creixent, eh? És el Luis Capaldi amb el seu Song When You Love. És brutal, eh? Oh, la que t'agrada? Ah, explica-m'ho al WhatsApp. El número 1. O potser t'agrada més aquesta. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí. Ben bé que Teddy Swims juga en una altra lliga vocal. Una veu profunda, rasposa, molt de soul. Oh, és que és de pell de gallina, ja ho dic. Blues Control. Què, també et mola? Vinga, bota-la. Va, anem amb l'última, opció número 3, que és el de casa. Oh! Una cançó que ens porta aquesta combinació de delicadesa i intensitat. Max Navarro amb les seves estrelles. Ai, que meravella. Una veu suau. Però que va guanyant força, eh? Va, i ara et toca a tu, ja saps. Un àudio al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, amb quina et quedes? Quina d'aquestes tres veus... et posa més la pell de gallina. Doncs ja saps, opció número 1 amb Luis Capaldi, Song When You Love. Opció número 2 amb Teddy Swims, Lose Control. I l'última, opció número 3 amb Max Navarro, Estrelles. Que meravelles. Ah, recorda, al final del programa ho repassarem tot. Amb el Bar Addicte. Així que va, afanya't a dir la teva. Va, anem amb més. Moment dels Coldplay, BTS, My Universe.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Oi. Sí, estic aquí, eh? Patient Zero és la nova de Taylor Swift, una altra d'aquestes. Vale. Sí, que ens anima a la tarda, eh? Sí. La nova que va estrenar el videoclip, de fet, aquest diumenge passat, no? Sí. Vinga, res, en 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Ja tarda, Tela avui, escolta, és a tope.
1: Henry Fong, lo máximo.
0: Lo máximo siempre. Va, avui estem de Guilty Pleasure. Volem saber aquelles cançons que et fa una miqueta de vergonyeta reconèixer que això, que t'agraden, que et flipen. Va, recorda que si m'ho expliques al WhatsApp, entraràs en el sorteig de les noves samarretes del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, confessa't. Avui confessions musicals, va. Mira per aquí, hola.
3: A veure, doncs avui quan he plegat a la dutxa, al vestuari, em pensava que estava sol i he començat a cantar la cançó de bam bam bam bam biram bam bam dangi bam bam bam bam biram i no estava sol. S'han fotut una jartada de riure i jo pues m'han pillat. M'agrada aquesta cançó. M'agrada i ja està.
0: A mi també. Salami, pan. A mi també m'agrada, escolta'm. I no t'has d'avergonyir. Va, més...
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, més missatges com aquest, hola.
5: Bona tarda, Enric. A veure... A mi m'agrada tota mena de música, però la que més... no és que m'agradi, és que la porto dins...
0: Ai.
5: I no li dic a ningú...
0: Quina?
5: Bueno, tothom sap que m'agrada. Cuando zarpa el amor... Navega ciegas y es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea, corazón.
0: No, val. Sí.
5: Capela. Però estàs parada i mires al costat i el del costat també la canta.
0: A mi, veus? Si és que, en el fons, a tothom ens agrada una mica de petardeo, eh? Una mica sí.

0: pel l'amor. Va, més per aquí, mira.
1: Bona tarda.
0: Ui, bona tarda.
1: A mi la que m'agrada, i no la puc dir, i me la poso,
0: sí,
1: en la intimitat, és la de, Heidi, la de Abuelito, dime tú, però en japonès.
0: Què dius ara?
1: Vinga, felicitats pel programa, gràcies.
0: Ai, gràcies a tu. Aquesta, és l'original, en japonès. Ja, posa això a casa, posa això. Que no sé què diuen, no sé. Però, mira, està bé, està bé. Mira, abans hem posat les Tortugues Ninja, vull dir que... Va, i tu, quina és aquella cançó que... Home, costa una mica reconèixer que t'agrada. Doncs vinga, va.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, 608-7-1-7-4-1. Pots guanyar una... les samarretes del programa. Estan molt xules. Va, que anem amb més. Moment de Jack Jones al costat de Ray. La primera que ens portaven al nostre país s'anomena You Don't Know Me.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Per trobar bona música...
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Tisse Locarti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Soc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
19: No, no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
1: RAC 105.
2: Sempre apostant per la música en català.
1: RAC 105. La teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so. RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ràdio en estat pur.
1: Amb l'Enric Font.
2: RAC 105.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric, què tal? Com anem?
2: Bé.
1: A veure, a mi és que Torito Bravo m'encanta, vale, del Fari. És una que m'encanta. Hi ha moltes de los mojinos escocíos que
2: ara,
1: també són...
2: Que
1: no. Però una així no tan antiga és una d'un grup que ni sé qui són, que diu Teletavisón. Los Teletavisón. Bueno, aquesta és que em fa riure que no t'ho pots imaginar.
2: Al tanto amb aquesta.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric, en fons...

0: Que és bona, sí. El so de Bruno Mars, Risky Toll, una altra de les que ens posa la pell de gallina, evidentment. I fem de sonar de tant en tant aquest programa, eh?
1: Ole!
0: Doncs 4 minuts a les 7. Ja tardes a participar avui. Ja saps que pots guanyar les samarretes del programa, home! Molt xula.
1: Oh, sí.
0: Va, 608-7171.
2: Hola, soy yo.
0: Hola, molt bé. Va, anem a fer.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, i avui estem buscant aquelles cançons que et costa reconèixer que t'agraden, aquelles que dius, que em fa vergonya. Doncs explica-me-les aquí, vergonyes fora. Avui, sí, avui confessions, saps? Sí. Vull que et confessis i em diguis aquella cançó que t'agrada, eh? Encara que sigui una mica friqui, és igual.
4: Bona tarda, Enric.
0: Hola.
4: Doncs, bueno, avui farem les vergonyetes.
0: Sí.
4: Doncs, bueno, una cançó que, sí, que m'agrada bastant, tot i que no ho diré gaire alt.
0: Aviam, digues.
4: És la del Wannabe, de les Spice Girls.
0: Home.
4: De veritat. Bueno, sóc el Xavi de Vilafranca.
0: Hola,
4: no
0: Xavi.
4: No volia dir, perquè volia restar en l'anonimat.
0: No,
4: però, bueno,
0: doncs no.
4: Una abraçada.
0: Però no passa res, Wannabe, eh?

0: Són nota de fer vergonya, home. Aquesta l'hem ballat ja unes quantes vegades. Aviam, va més, hola.
1: Hola, soc Xavi de Barcelona.
0: Hola, Xavi.
1: He de confessar que alguna d'Alejandro Sanz i he de reconèixer també les romàntiques de del primer disc de Bruno Mars, però això és un secret. És un secret perquè perdo el poc encant que tinc.
0: No, home, no.
1: Apa, una abraçada. El que queda de setmana, el que queda.
0: Val, igualment,
1: el
0: que queda,
1: el que
0: queda. Home, Alejandro Sanz està bé, sobretot de la primera etapa, no? Si al girar la rueda... Sí, no? Però està bé, a mi m'agrada, a mi. Són intenses, eh? Va, confessa't. Pots guanyar les samarretes en el programa. Aviam més, hola.
2: Bona tarda, Enric.
0: Ai, hola.
2: Mira, no sé si ja ha sortit avui, perquè
0: aviam.
2: Estic escoltant el programa a trossets.
0: Oh.
2: Però estic molt enganxada, últimament,
0: i
2: em fa molta vergonya, a la cançó que canten els pijos aquests en el vídeo que s'ha fet tan viral, que em sembla que es diu Dama i Vagabundo o algo així.
0: Sí, de Los Caños.
2: I, bueno, la vaig cantant mentalment tot el dia.
0: De debò,

És que el vídeo aquest que s'ha fet viral, bueno, és que... Hippipijis, eh? Hippipijis. Cantant-ho, però amb intensitat, eh? Oh, Doncs mira, sí, està bé, està bé. Tu també, va, confessa. Avui, confessió. Musical. Aquella cançó que et fa vergonyeta dir que t'agrada i realment t'agrada molt. Va, que... Ho vaig dir durant tot el programa i encara no ho he fet. Va, a la pròxima intervenció, explicaré les cançons que li agraden a l'Ernest Codina. Sí, sí. 608, com m'agrada. Com ara està ocupat, que està allà a l'antiga fàbrica Estrella d'Am amb Ivan Herzog, doncs jo ho aprofito. 608-7-7-4-1. Va, una estoneta, doncs, més confessions. Ara, per això, mira, que els que arriben per aquí són els tiets, ens porten el seu coti per coti. No puc.

0: de pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: Enric Font presenta Ja tardes.
1: A RAC 105.
2: Si Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: No ho sé.
2: Om Taneda.
1: Sorpresa.
4: De què diries tu?
5: No ho sé.

0: proposta de Teddy Swims, una d'aquelles elegants de cap a peus. Mr. Know It All. Va, reus, 17 minuts que passen de les 7 de la tarda. Això és, evidentment, ja tarda. Ai, ai. Últimament no sé què ens passa, eh? Bé, no sé què em passa a mi. Ai, tela.
1: Estàs escoltant a l'Enric Font.
0: Sí, això diuen, això diuen. Això diuen que sóc l'Enric Font. Va, tenim missatges, comentaris. Avui estem buscant, per si no ho saps, aquelles cançons que ens costa reconèixer que ens agraden, saps què vull dir? Sí, que poder tenir vergonyeta, saps, de dir-ho, però... Avui ens confessem, tu! Va, que he comentat que diria les cançons de... d'aquelles que li fa vergonyeta admetre a l'Ernest Codina que li agraden. Clar, per una banda, bé, crec que ja ho sap molta gent, que va anar al concert d'Àlex Ubago. Creo ver la... Oh! Sí, sí, al Palau de la Música. Fa unes setmanes d'això, sí. Jo haig de reconèixer que també m'agrada. Sí. Ai, som uns romàntics. Tant l'Ernest com jo som uns romàntics. Però el que també li agrada... Soc dolent, eh? Ho sé, ho sé. Però ho ha confessat, i ho va confessar un dia en aquest programa, i per això jo ho repeteixo. El que també li agrada és, al tanto, això... Sí, sí. Ay. Papá levante. Me pongo colorado. Sí. Colorado es queda quan ho confessa, eh? Oh. No, no, cadascú té els seus gustos, eh? A mi això, mira, la festa, depèn de com, també m'agrada, eh? 608-7171-41. Va, ara toca tu, clar.
2: 608-7171-41.
0: Vinga, va. Confessions avui musicals. Què t'agrada, què t'agrada? Via mola.
3: I Enric, bona tarda. Soc el Toni de Badalona.
0: Hombre.
3: Escolta, ara que estem aquí tots dos solets, eh? Solets. I perquè hi ha confiança, diré que a mi la cançó que m'agrada és la de Johnny Technoska. I qui digui que no, t'enganya, perquè se la saben. I la canten, i la salten, i la ballen. Sí, que... Aquesta ja la pots posar en el playlist.
0: Vinga.
3: Vinga, xat, una abraçada.
0: Apa.
3: Bona tarda i adéu.
0: Adéu. Ei, ei, ei. Home, el gran Paco Pil, no? Sí. Creador d'aquest crit que jo, si me'l poso d'alarma, bé, de despertador. Això desperta de cop, eh?
4: Adelante!
0: Sí o no, sí o no? Home, aquest crit... Que gran, Paco Pil. Por ahí va, por ahí va. Siempre dando botes tecnoescà. Déu-n'hi donet. Va, més confessions, vinga.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Va, por ahí va, por ahí va, hola.
5: Jo, hola, Enric, hola. El Ricard, el cotxe amb semàfors vermells i està la cosa fatal.
0: Què dius,
5: però jo he de confessar que m'agraden algunes cançons petardes, com per exemple de la Rafaela Carrà, l'Explota, m'explota, m'explota. Ai, a veure si tinc sort i em toquen aquestes samarretes, que em faria molta gràcia.
0: Aviam, aviam.
5: Però també, bueno, per exemple, a Rocío Jurado. I no m'agradaria que s'enterés molta gent, però vull dir, aquelles cançons que de rompi rasga que tenia ella,
0: sí,
5: vale?
0: Sí,
5: vale,
0: sí.
5: Que vagi molt bé, que vagi tot el programa.
0: No ho sap ningú, tranquil. D'aquí no surt, eh? Que no rompi

En fi, tu també, digues la teva. 608-727-41. Recorda, precisament en joc tenim les samarretes del Getarder, les noves samarretes. Va, de seguida en repassem més. Ara, per això, Timbaland amb Katy Perry recuperant el seu If We Ever Meet Again.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
8: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
9: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
16: RAC 105. Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
17: Mola, mogollon!
18: Però això què és?
19: Ai, no ho sé.
18: Comencem forts.
20: Està rient.
21: No!
22: Madre mía.

0: Guaita!
1: Són els frits que neixen dintre...
0: Els Brou! Una nova història que ens porten de colors, sí, de colors. El món està ple de colors, sí, senyor. Va, re, pràcticament... Dos quarts de vuit, aquí al Getarda sempre, doncs... Bon rotllo, bona música, ja saps. Que no falti. Vinga, va! Tenim molts missatges, molts comentaris sobre aquestes cançons que ens fa vergonyeta admetre que ens agraden molt. De seguida repassarem, però el que també tenim són molts vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one.
0: Avui en aquesta batalla de cançons, aquest roast musical, parlem de veus, però no una qualsevol, no. Aquelles que no necessiten cridar per arribar-te dins. Saps? Aquelles que poden sonar dolces, properes, gairebé fràgils, però que quan arriba el moment de pujar la intensitat... és brutal. Sí, brutal. Doncs avui, mira, hem volgut posar cara a cara tres veus masculines que tenen precisament això, dolçor, emoció i intensitat. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Fica bota. Bueno, anem a enfrontar-les.

0: programa completament diferent, però amb una capacitat brutal per transmetre, Creu, Trencada, Soul, Steady Swims, amb el seu èxit, Lose Control. Oh, oh, oh. Prefereixes aquesta? Doncs va, explica-m'ho també. I anem amb l'última, opció número 3, que és el de casa. Com a meravelles, tu i jo som com elles, crec que... Una cançó que juga amb aquesta combinació de tendresa i intensitat, amb una veu càlida, emocional. Meravelles, mira que t'atrapa aquesta història de Max Navarro, estrelles, que són com elles, que meravelles. Va, i ara és el teu moment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! A quina d'aquestes tres veus és la que més t'arriba, la que més t'emociona, la que més t'agrada? Doncs va, explica-m'ho, 608-71-71-41. Tens l'opció número 1 amb Luis Capaldi, Son When You Love. Opció número 2 amb Teddy Swims, Lose Control. O la de casa, Max Navarro. Opció número 3 amb Estrelles. Que meravelles. Va, recorda que en una soneta també repassarem el veredicte a través del recull de vots. Sabem quina guanya, eh? Ui, moment de nervis.
2: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Va, això de seguida, abans... Anem amb Nil Moliner, una altra d'aquestes que també... Carrega piles, eh? Tu cuerpo en braille. Va, foli! Oh!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes. 5 a 9.
13: Arrec 105.

0: Aquesta la vas cantant, tu també. Ah, que sí. Ai, és que s'enganxa que no vegis.
1: Oi, tant.
0: Oi, sí. Tim Impala amb la Jenny de les Blackpink. Dràcula. Va, seguim amb més aquí, Rec 105, a tope, ja tardes.
2: Enric Font, sí. El millor DJ del món.
0: Això diu, sí.
2: Oh, Font Mont.
0: Oh, oh. Sí, sí, algú s'ho creu? Va, que tenim molts missatges, molts comentaris i... també molta tonteria per part meva, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, buscant avui aquelles cançons que ens costa reconèixer que ens agraden, saps? Aquelles que tenim vergonyeta i tot de dir-ho. Guilty pleasure, musical, això sí. Va, confessions avui. Aquí el Getardes, vinga. 608-71-71-41. En joc les samarretes del programa. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Ara m'entero que esteu sortejant samarretes.
0: Oh.
3: A veure si tinc més sort que amb els gots que mai em van tocar.
0: Oh.
3: La cançó de vergonya aliena seria la de...
0: Quina?
3: El mambo del Paquirrinx, que sembla mentira, però enganxa.
0: Oh, sí.
3: I vinga, a veure si poseu la cançó d'Aitana, la d'Elia, que sempre poseu les mateixes.
0: Oh.
3: Apa, bona nit.

0: Home, va, hi va haver una època que ens va donar molt fora amb això, eh? Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ja dic jo com ens hem de veure. Va, m'apunto allò de l'Aitana, eh?
2: Sí, sí.
0: M'apunto, m'apunto. Aviam, dale mambo, sí, més, hola.
3: Buenas tardes. Ei,
0: buenas tardes.
3: A mi que em fa cosa dir-ho, però m'agrada de bo, okay. És la banda sonora de Moulin Rouge.
0: Però per què?
3: No sé, m'encanta tu, però ho dic fluixet, eh?
0: Ai,
3: vinga, fluixet. Bon programa, que vagi bé.
1: Li agraden cançons com aquesta, però fluixet, eh?
0: Entenc que és aquesta, no? Lady Marmalade. Era una colla aquí, eh? Ping.

0: Va, més, és que portem un dia, hola.
1: Bona tarda, Enric.
0: Ai, bona tarda.
1: Jo és que era molt de Marisol.
0: Home!
1: Marisol, la de les pel·lícules de Tómbola.
0: Sí.
1: Corazón contento.
0: Oh.
1: Estando contigo. Estando contigo, contigo, contigo.
0: Ole!
1: I la de Tómbola, i la de Tengo el corazón contento.
0: Bueno, totes.
1: M'encantaven.
0: Les
1: pel·lícules d'ella, ella, que feia un fart de plorar.
0: Ai, que dius!
1: Però de xules que eren, de, saps?
0: Ah,
1: sentimentals.
0: I, d'emoció, d'emoció.
1: I sempre acabaven bé.
0: Sí, sí.
1: I mira, és la primera vegada que ho reconec.
0: Ah, mira!
1: No ho diré a ningú.
0: No, no ho diré, no!
1: És el tercer programa.
0: Ai, mira, gràcies per confessar-te en el programa, tu. Tómbola, Marisol! Bé, qualitat de l'època, també, la, com s'escolta. S'escoltava només per un cantó, imagina't. Va, 608-7171-41, tu també participa, explica'm i confessa't, i explica'm quina és aquella cançó que tant t'agrada i tant et costa reconèixer que és així. Va, que t'has d'explicar coses interessants perquè torna la cursa de RAC1! Sí! Aquest any es corre a Platja d'Aro. Suma't a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava, Recorda, el diumenge 18 d'octubre vin a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passa un dia d'esport i ràdio amb les cares més conegudes de RAC1. Trobaràs tota la info i les inscripcions obertes a lacursadarac1.cat, lacursadarac1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Tip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: L'Enric Font presenta Ja Tardes.
3: Ja Tardes. A RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: No pots canviar d'emissora.
3: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: I'm Levirin. I'm
6: Benson Boone. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. Rock. La teva música.
8: Matina Codina Best Moments.
3: A les xarxes socials només hi ha vídeos del concert de Shakira i gent que hi ha anat a fer una mica de postureig, fins al punt que tenim un analista esportiu i expresident del govern que vol fer la seva crònica del concert. Endavant, Mariano.
9: Dice así: el concierto del domingo contó con la aparición de Laura Pausini.
3: Veritat.
9: Su aparición fue aprovechada por Shakira para hacer una breve pausa, o sea, un Pausini.
10: ¡Qué bueno!
9: Pausini cantó y se fue. Se fue como el perfume de sus cabellos.
3: Era el article més mestís, eh? Ja, ja de tot aquí, eh?
11: Escriu com pensa.
3: Sí, sí.
9: Shakira tiene 49 años, pero eso no le impide mover las caderas con más violencia que el precio del barril de Brent. Ojalá yo me llamara Mariano Rajoy Brent. Me iría todo mejor.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matín a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
12: RAC 105, feu els millors.
13: M'encanteu.
14: Al cotxe, a la feina.
13: Feu tant riure.
15: A totes hores.
14: Bon dia, RAC 105.
13: Moltes felicitats pel programa.
14: Ostres, m'encanteu, sou una passada.
12: Sou els millors.
16: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
16: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure. Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
19: Carglass canvia. Carglass repara.
16: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
20: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
21: Mamma mia. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
22: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
23: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
24: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
23: i li traslladarà les teves preguntes.
24: Que balla, ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
23: Invitacions exaurides.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
24: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
23: i a Estrella Damm.
0: Ja tardes.
25: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
26: Hola,
27: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Home, Enric, doncs no sé. Mira, jo sóc del 76, o sigui que també en tinc uns quants.
2: Ai.
1: Podríem recuperar expressions com... Això no se pot permetir, no, Kisir? O és motiu de cese, eh?
2: Home.
1: O els sandvitxos, volant sandvitxos. Bueno, això ja no seria una expressió. Però el motiu de cese, Kisir, el podríem recuperar, eh?
2: Sí, una mica.
1: Apa, adéu, adéu.
2: Adéu, adéu, Andreu. És el Nuñito, eh? El Nuñito, mira. Oito.
3: No puedo con la vida.
2: Oh.
3: Me s'ha demanat que presenti aquest programa.
2: No, no és veritat. No.
3: I dic, on dia?
2: Què?
3: Per on comencem? Bueno, suposo que una llista de col·laboradors importants, no?
2: No.
3: Gent que hi entén del molt del fum.
2: No, no. Aquí no, aquí no fem, no fem esports.
3: Ens en sortirem. A veure, on és el guió?
2: No en tenim.
3: Protagonista del dia.
2: Vinga, vinga, Nuñito fora, home. Que gran, Alfons Arús, eh?
0: Ja tardes.
4: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: son. Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
2: Sempre somric quan escolto l'Enric.
3: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
4: Enric, bona tarda.
5: Ei, Enric, que surto de la feina. Com no?
4: Ànimus.
3: Ei, bona tarda, Henry Fonta.
4: Estic molt loco, tio.
6: Enric, què passa, nen?
7: Enric Font, guapetón.
6: Bona tarda.
8: M'encanta el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des de que hi ets, ja m'he enganxat.
6: Madre, calla. Va.

0: Ole, fort. Que vindrà. Sí, els catarres que ens porten temes com aquest, eh? Diumenge, sense drama, ni diumenge ni cap dia. Va, uns 3 minuts que passen de les 8. Això és el Getardes.
1: Ai, Déu meu. Sí.
0: Estem engrescats, a més, repassant aquestes cançons que ens fan una mica de vergonyeta, eh? Reconèixer que ens agraden. Va, confessa la teva i podràs optar a la samarreta del programa.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara! Va, el que també tenim són molts vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Un roast musical dedicat, doncs, a una miqueta a aquestes veus que ens enamoren, eh? En certa mesura, sí. Intenses, aquelles veus que impacten i que ens enamoren totalment, totalment. Clar, és que per una banda, per exemple, tenim aquesta. Opció número 1 amb Luis Capaldi. Someone You Love. Una veu que sembla trencada, però que precisament per això transmet tant. És brutal. Això per una banda. Per l'altra... aquelles sexys. Sí. Veu profunda, rasposa i amb molt de soul. Oh, yeah. Fill de gallina. I clar, i per l'altra banda... propostes de casa... és que clar...
4: Hola, el meu vot va pel candidat número 3, que és el Max Navarro. Merci.
0: Veu? Max Navarro.
1: Un vot pel 3, el Max.
0: Vinga. Van sortint vots, van sortint vots, sí. I tu, quina prefereixes? Doncs vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Recorda que en una estoneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya.
5: Ara per fi estem sols.
0: Sí que pots encara votar, sí, evidentment. Resoldrem aquest rol musical. És que, ui, moment de nervis.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, sí. Bé, nosaltres anem avançant, això sí, recuperant temes com aquest de Lee Kelly. I Follow Rivers.

0: Diu la llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb la

0: tu.
1: Després de currar.
0: I abans d'arribar a casa.
1: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.

0: Deixa-la anar, també, eh? Alex Warren, amb aquest Fever Dream. Toma, toma, toma. Oh. Uns 17 minuts a les 8. Aquí estem al Jatardes. Hola! Engrescats, com sempre.
1: Està com una cabra.
0: Sí, i com a cabres, això, això és evident. Repassant aquests missatges i aquestes cançons que ens costa reconèixer que ens agraden.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Recorda que en joc tenim les samarretes del programa, les noves samarretes del Ja Tardes. Sí, poden ser per tu, escolta'm. Que guai. Va, confessa't. Explica'm quina és aquella cançó que... que t'agrada, però costa, costa de dir-ho perquè et fa vergonyeta. Aquí, vergonyes, fora. Allà, mira, hola. Oi, oi, oi.
3: Doncs jo la cançó...
0: Què?
3: Que sempre que l'escolto la canto a todo pulmón.
0: Oi,
3: i
0: oi,
3: si
0: oi.
3: Estàvem en algun casament encara més.
0: Oh.
3: És la del Camino Sesto, la de Melancolia. La de vivir, vivir así es morir de amor. Oh, lo doy todo.
0: Amol, eh? Amol. Lo doy todo, digo. Ja et veig cantant aquí a ple pulmó, eh?

0: Algun dia patarà, ho patarà, patarà tot, eh? Ja t'ho dic. Està cantant així. Aviam va, més, hola! Epa!
1: Hola, Enric Font.
0: Hola.
1: A mi una cançó que em va agradar molt en el seu moment i ara em fa molta vergonya reconèixer-ho.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: És Tu amante bandido, de Miguel Bosé. També perquè amb els anys m'ha anat caient una mica malament. I, bueno, no et diré qui sóc perquè vull estar en l'anonimat.
2: Seré tu amante bandido, bandido.
0: M'encanta. Un
2: corazón malherido. Seré tu amante cautivo.
0: Home, a l'època, doncs, això enganxava, eh?
2: Seré un pasión privada.
0: Oi, sí. Quan tenim més... Ai, espera't. Hola!
3: Hola, molt bona tarda. Sóc la mare d'Antoni.
0: Oita!
3: Pues jo sóc la Quitas i m'agrada molt la cançó de l'Eros Ramazzotti.
0: Quina?
3: Por ti me casaré, es evidente. Y contigo, claro está, me casaré. I paro perquè si no l'àudio serà molt llarg, el meu fill me mira malament.
0: Ui!
3: Fill, mira'm bé, que sóc ta mare. Bona tarda.
0: Les típiques de karaoke, eh? Jo haig de confessar que, mira, Eros m'agrada, però sobretot la que m'agrada, treu, la que m'agrada és aquesta.

0: la mente.
1: Se la canto tota. Aquesta al karaoke, bueno. Crema. Quan vaig jo, crema.
0: Para siempre. Palabras que quedan así. Muy dentro de la gente.
1: Ai, podria estar a hores, eh? Hores. Així va plovent després, saps? Oh! Va, que en una estoneta farem una altra tongada d'aquests Guilty Pleasures, eh? Aquestes cançons que ens costa admetre que ens agraden. Sí, sí. Mira que n'hi ha. Mira, el que ens agraden són, sobretot, també oques. Estan ja al caure aquests últims concerts a l'Estadi Olímpic. I per això també ens agrada recuperar temes com aquest elefant. Sí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
7: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Amb Verisure sempre estareu protegits. Perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so. Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: Sabeu com es diria l'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
13: Com?
12: Enric Font Thyssen.
14: Hòstia.

0: Un dels èxits de Ed Sheeran, recuperant l'essència del britànic amb aquest Azizam. Alakazam. Oh, yeah. Va, seguim aquí els Getardes. Quan re, en un minutet arribarem a 9:15. És el moment perfecte per viure nervis i saber quina cançó s'emporta la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Getardes.
2: Round one, fight!
0: Vole, vole! Va, ha arribat el moment, eh? Moment de saber què heu decidit vosaltres. Repassem el veredicte d'aquest roast musical, aquesta batalla d'avui. Sí, tinc, tinc, tinc. Ai, amb la campaneta, ja, ja. Hem rebut molts àudios, moltes notes de veu, escoltat arguments, defenses... I la cosa ha estat bastant repartida, eh? Va, anem a repassar, perquè, per exemple, mira... Per una banda, una veu d'aquelles ben dolcetes... A càrrec de Luis Capaldi, Someone You Love. Avui buscàvem això, eh? Una... La cançó més intensa, més dolça, més... I aquesta no es queda curta. Això per una banda. Per l'altra... Una veu completament diferent, però també d'aquelles profundes. És el so de Teddy Swims amb aquesta Lose Control. Sexy, eh? Sí. I per últim, la proposta de casa. Max Navarro i les seves estrelles. Una veu més càlida, propera, dolceta. Però ja sabeu, com sempre, que només una pot guanyar. Oh, oh, oh. Vinga, va, tres veus, tres cançons i tres maneres d'emocionar. I una és la que es corona com la veu masculina que més transmet. I segons l'audiència d'aquest programa, amb tots els vots que hem rebut, la cançó guanyadora del roast musical d'avui i... La de casa, en Max Navarro, Estrelles.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: És el gran treball de Lost Frequencies, el belga, que triomfava amb temes com aquest Reality, una de les que també de tant en tant ens ve de gust a repassar-la aquí al Getardes. Va, sí, uns 20 minuts per les 9. Seguim a tope.
1: Ole!
0: Sí, ja ens ho diuen ja.
1: Sinvergüenza.
0: El number one. Sinvergüenza, number one. Però avui estem de confessions, ja saps, aquestes cançons que ens costa admetre que ens agraden.
2: 608-7171-41.
0: Tenim comentaris com aquest, mira, hola.
3: Ei, Enric Font, que ara estic escoltant el Camilo Sexto. O sea, por favor. I què passa amb el Rafael?
0: Ara.
3: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Escolta'm, vergonya cap. Cap ni una de vergonya. Vergonya, la música que s'escolta avui dia, que no es pot dir ni música. Ara ja no em sortia ni la paraula, saps?
0: Ja.
3: Escolta'm.
0: Digue'm.
3: A tope, Rafael.
0: Sempre a tope, sí. Aquí el tenim en directe, eh? Oita. Ole! Déu-n'hi-do, quina festa, eh? Si és que són cançons de festa. Festa. Va, més per aquí, mira, hola.
4: Bona tarda, que ara t'escolto. Ai, Déu meu. Va, ai. Lo voy a confesar.
0: Ai.
4: Ai,
0: digues.
4: Me llamaban la Pantojilla, y yo de petita, ai, bueno, mare. I ara cantava la Pantoja. Así que, mira, se me enamora l'alma.
0: La Pantoja?
4: Qualsevol d'aquesta, però la canto a ple pulmó, eh?
0: Oh!
4: M'agrada, no sí, sé, m'agrada, igual que Mónica Naranjo.
0: Oh, a mi també, Mónica Naranjo.
4: Doncs això, vinga, un pató ben fort, va, queda més dijous.
0: Adéu. Home, però no em comparo, o sigui, jo, per mi, la Pantoja no té res a veure amb Mónica Naranjo, la Pantera de Figueres, no, mira, hola. Una té més ritme, no?, que l'altra. M'enamora-la. No. Déu-n'hi-do. Ara, va guarra. Vinga, va, més.
5: Bona tarda, Enric, sóc la Maite.
0: Hola,
5: doncs jo la cançó que m'agradava moltíssim i ara potser em fa una mica de vergonya reconèixer que m'agrada era la de La Vi Correr del grup de Tennessee. Mira, m'encantava quan tenia 14, 15 anys. Apa, adéu.
0: Oita.

Deu-me dread. Va, que encara ens dona temps a repassar algun més. 608-727-141. Va, envia la teva cançoneta. Aquelles d'una mica de vergonyeta, però no passa res, no passa res. Bé, nosaltres anem avançant amb Bibi Rexha i els Faithless, recuperant aquest New Religion.

0: primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
3: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
2: Us hi esperem.
4: Mira, ja ve, recta final.
5: Mare de Déu.
2: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
6: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
7: Un autèntic bochorno.
3: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
2: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
3: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
9: Enric Font.
8: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Això només passa
1: ja tardes.
2: Enric Font, saps que t'estimem molt. Una cançó que a mi em fa moltíssima vergonya, però que al meu pare li agrada. Ai. És de Julio Iglesias. I que es diu Soy un truán, soy un señor.
3: Home.
2: T'he de reconèixer que quan la posa m'agrada molt.
3: Mira.
2: Adéu.
4: És mític, això, eh? I a més, jo és que relaciono aquesta cançó amb el tricicle quan feien aquella d'allò, eh? Que m'entén? Sempre, sempre, sempre. Que, per cert, no sé si ho heu sentit, però la intel·ligència artificial ha fet una versió d'aquesta cançó de reggaeton. I sona així, mira, escolta.

0: tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a
2: RAC 105. RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: DJ Goja. Al costat de Jason Derulo amb aquesta història que ha triomfat tant aquest estiu, s'anomena així Mi Chico. Chico, chico, mi chico. Com això que tocarem el 2, ja va sent hora, sempre és un plaer estar al teu costat. Per cert, enhorabona als guanyadors de la samarreta d'avui. Ole! A gaudir-la i a lluir-la. I al tanto perquè demà tenim mega concurs. Sí, tenim un mega regalàs. Així que jo et recomano que estiguis atent a partir de les 5 aquí a les Getardes. Que tenim entradetes bones, bones, eh? D'aquí. Ahí lo dejo, com deia aquell. Ahí lo dejo. En fi, ara sí, toco el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat.
1: Adéu, Enric. Adéu. Fins demà.
0: Sí.
1: Demà hi tornem, eh?
0: Això.
1: T'esperem.
0: Això. Així m'agrada. Va, marxarem amb el so de Pitbull, Neyo, Nayer i Afrojack. Els quatre que van crear aquest Give Me Everything. Apa-li, fins demà. Ciao, pescau. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 21, 30, 36, 43 i 48. Els sols, l'1 i el 5.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Is it Hugel?
4: Or is it Hugel?
5: I'm moving to the sun.
6: RAC 105.
7: La teva música.
8: No podràs canviar d'emissora.
9: Sí. Hugel.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
2: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
3: Sí.
2: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5
4: sabeu
2: estrelles.
4: Dutxar, tota
2: la raó. Sabeu per què la lio? Okay. Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
3: Oh!
2: No poden estandarditzar les aixetes.
3: Això és.
2: Perquè no hagis... Comencen a sortir xorros.
1: O no, fred calent.
2: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
3: Ui.
2: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat. O tu m'estàs estafant com a hotel. O és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
3: A mi no costa el condicione.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105. A la fi.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
4: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.